0: Les corrandes de la parella estable dels Manel, la gran revelació del pop català dels últims temps, és l'opció per la que va apostar Ernest Benach. Textualment, com heu escoltat, va dir: estic ben enganxat ara als Manel. En canvi, el president de la Generalitat, José Montilla, no va quedar gaire clar si apostava per en Lluís Llach o per en Joan Manuel Serrat. Bé, ja sabeu que va tenir un lapsus al respondre a la nostra pregunta, i això va ser bastant popular perquè es va utilitzar en diversos espais de diàling, de bromes i de coses que resulten divertides, de totes les que surten per qualsevol emissora de ràdio, i fins i tot companys de la competència amb gran audiència, com els del món a RAC1, amb l'estimat Jordi Basté i tot el seu equip, doncs es van fer ressò i van posar aquesta broma a concurs, amb la qual cosa ho va sentir moltíssima gent. Tot va anar d'aquesta manera.
1: Sí, com tots els nostres convidats, em digués quina és la cançó de la seva vida.
2: Ui, jo tinc moltes cançons. Al llarg de la vida d'una persona no hi ha una cançó, sinó que hi ha moltes cançons. I per tant, depèn de cada etapa, no?
1: Una, digui'm una. Vinculada a algun moment especial de la seva vida, potser.
2: Bé, a mi m'agradaven, per exemple, bé, de fet m'agrada el rock i m'agrada també Serrat, o m'agrada Llach, i m'agrada la música clàssica. I posats a això, ja sé que és... Però jo em quedo amb Wagner.
1: Però com que el programa és la història de la música pop, si em pogués dir una això, més en l'estil del programa...
2: No. Bé, doncs... Sempre m'ha agradat Mediterráneo, del Llach, perquè crec que reflexa molt bé la nostra cultura i la nostra manera de veure el món, des de Catalunya i de tots els països que donem a aquest marc que ens uneix.
0: Però el gran clàssic de Joan Manuel Serrat, Mediterráneo, que per molts també és el títol genèric del seu àlbum més complet, va ser la cançó escollida per molts altres convidats. Per exemple, per el company Albert Castillón.
3: Estimat Albert Malla, és un plaer estar amb tu una altra vegada. Nosaltres, que vam començar treballant junts amb la ràdio com a passió... Sens dubte, hi ha sempre una cançó que marca la vida. Podríeu escollir qualsevol cançó de Joan Manuel Serrat. Des dels Falciots fins a Paraules d'amor, fins al Mediterrani, la que sigui de Joan Manuel Serrat. Disc rere disc, entrava a casa i quan acabava la cara A i cara B del long play tornàvem a posar-la d'una manera constant. Em conec totes les cançons, les melodies i els sons. Aquell Serrat d'abans... Molt diferent al Joan Manuel Serrat d'ara, en la meva opinió. En aquell moment era un creador que obria fronteres al món de la música que ningú s'havia atrevit i que ens feia sentir passions que mai una cançó ens havia fet sentir. Si hem d'escollir una, sens dubte em quedo amb el Mediterráneo de Serrat.
0: Mediterráneo també va ser la cançó de la guapíssima presentadora i actriu Elsa Anca.
4: Cada moment de la teva vida sona una música, no? I és molt especial, però... Com jo em considero una persona una mica pàtrida, vull dir, jo les polítiques penso que són el mal dels éssers humans, no? Que ens podríem entendre molt. I aleshores, el meu himne, de veritat, la meva bandera és el Joan Manuel Serrat i Mediterráneo, saps? Vull dir, em sento molt identificada i per mi és un himne.
0: Mediterráneo també és la cançó de la periodista Rosa Maria Calaf.
5: El Mediterráneo per mi sempre ha sigut la millor cançó, o sigui, i una cançó que sempre porto, i jo em sento molt mediterrània, o sigui que l'entenc molt bé, perquè si jo hagués sigut capaç d'escriure, possiblement m'hagués agradat fer una cosa així, evidentment mai hagués sigut capaç de fer una cosa tan bonica.
6: Nací en el Mediterráneo.
0: No, Joan Manuel Serrat no va arribar mai a enregistrar el seu Mediterráneo en català. Però el que poca gent sap és que sí ho va fer l'amic Llorenç de Santa Maria, en català, bé, en mallorquí. Corria 1987. L'àlbum va passar quasi desapercebut. Ell ja ho sabia, però li era igual. Volia cantar les cançons que li venien de gust i en el seu idioma. El long play es va dir entre cella i cella i precisament s'obria amb aquesta adaptació al mallorquí d'Antoni Morlà del Mediterrani.

0: L'advocada Magda Uranic i el company, mestre de doblatge, Ricard Solans, van coincidir en la mateixa cançó.
1: Magda Uranic, què tal?
2: Hola, bé, molt bé, molt contenta d'estar aquí.
1: Aquí en aquest programa meu, a tots els convidats els demanem quina és la cançó de la seva vida.
2: Home, de la meva dir-ne una...
1: És difícil.
2: És difícil. Però ara sí que m'agradi molt i que crec que a tothom li agrada que li diguin boig per tu.
1: El boig per tu.
2: Boig per tu.
1: I per quin motiu? Perquè ets romàntica.
2: Exacte.
1: Boig per tu.
2: Per tu m'encanta. Que t'ho digui algú, és maco o no?
1: I tant, és de les coses més maques que et poden dir, eh?
2: De fet, es refereix a la lluna. Però un s'imagina que t'ho diu una tu i ets feliç.
1: Clar,
2: i la felicitat
1: sí.
2: És el que busquem tots a la vida.
1: Magda.
0: Ricard Solans.
3: Permeti'm una pregunta. Què li va semblar aquella llarga temporada que el Buenafuente se n'enfotia del seu abogado?
4: Abogado! Perquè després ens hem conegut i...
3: Ah, sí? Perquè ell no imitava l'actor, l'imitava vostè.
4: Exacte, bueno, és el que passa... També passa amb l'Estalone, no? Amb allò de...
3: Sí.
4: De com era tan...
3: Les piernes.
4: De no siento les piernes i tot això que ho ha imitat tothom, no?
3: Sí.
4: No siento les piernes!
3: Sí.
4: Però no imiten el Stallone, sinó imiten el que senten, no?
3: Imiten el doblatge en castellà, que en aquest cas era el seu, eh?
4: Exacte, exacte.
3: Una cançó que li recordi algun moment important de la seva vida.
4: Doncs mira, una cara amb el cap seria Boig per tu.
3: I per què? Però és una cançó relativament nova. Bueno, nova, ja té 20 anys.
4: Sí, però no sé, des del primer moment em va cultivar, em va colpir agradablement. I des d'aleshores que, mira, que cada vegada que la sento, sento com una petita emoció. A part de que jo era molt admirador del Sabater.
3: Del Carles.
4: Del Carles Sabater i tot plegat.
3: Ha estat vostè molt amable. Moltes gràcies per molts anys que el puguem escoltar al cine i disfrutar
4: això
3: amb el seu talent i la seva feina. Gràcies, Ricard.
4: A vosaltres, vinga.

0: Però quin dels nostres convidats ens ha demanat Serrat en català? Doncs, per exemple, el que durant un temps va ser el seu mànager, l'amic Ricard Ardèvol.
1: Et diria que una d'elles, per exemple, seria doncs, el Me'n vaig a peu, del Joan Manuel Serrat, perquè jo una de les primeres feines importants que vaig fer com a professional va ser doncs, la gira de l'any 76 i 77 de road manager amb el Joan Manuel Serrat, no? I això a mi doncs, em va ensenyar molt, vaig aprendre moltes coses, vaig gaudir d'unes vivències increïbles i, bueno, i una de les cançons que m'agradava molt era aquesta, Me'n vaig a peu.
0: Doncs escolteu i compartim aquests bons records professionals amb tu, amb un home amb el que hem treballat molt sovint i que és un autèntic plaer treballar amb ell. Ricard Ardèvol, gràcies i una abraçada molt forta per al teu pare també.
1: Moltes gràcies.

0: en certa ocasió Joan Manuel Serrat ens va dir: sovint ens hem d'aturar i tornar a explicar el que ja s'ha explicat. Al cap i a la fi, la vida és memòria del que s'ha viscut.
1: 89.1 Ràdio Marca Barcelona.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: I en aquest especial recull d'alguns dels convidats de luxe del programa que ens han destacat com una de les cançons més especials de la seva vida, alguna interpretada en català, també volem recordar l'enyorat Pepe Rubianes.
3: Jo vaig conèixer Sisa quan jo era estudiant, que als Nadals anàvem a Correos a fer treballs extras per sacar tunes duros. ¿Sabes? L'època de Nadal. Y él estaba también allí, tirando cartas aquí, que agafaban estudiantes y gente que volía col·laborar. Y te pagaban dinero y tal, que servía para tus golferías y eso. Y un día em va tocar amb Que Toma, que era cantautor, ¿no? Y que era la época en que había, creo que había fet la orgía o todo aquel disc y tal. Y entonces, ¿quién me diría a mí que con el tiempo marcaría mucho mi vida, ¿no? Y de sobte, pues, un día en el Celeste, en el desaparegut Celeste, ahí al carrer allá baix, al costat de Santa Maria del Mar, vaig anar a un concert d'ell y, hostia, y cantó esta canción que me quedé de pasta de boniato, ¿no? Va encantar, y vi un letrista, un poeta acollonant. Pues vaig tindre la sort de treballar amb ell, en Dagoll de Gom, on van fer Antaviana, que la música la va fer ell, i un artista com una copa d'un pino, no? I a part una persona collonuda.
0: Més tard podíem recordar-li aquesta curiositat al mateix Jaume Sisa.
4: L'enyorat Pepe Rubianes, en una entrevista, em deia, quan li vaig demanar les seves tres cançons preferides, una de les tres era aquesta teva, i em va dir, perquè el Sisa és un tio cojonudo i tal, i jo lo conocí porque en Navidad trabajábamos en Correos para sacarnos una propina. És veritat.
5: És veritat, és veritat. Estem parlant de principis dels 70, abans de que jo gravés aquest disc que et deia. I és veritat que jo vaig conèixer el Pepe allà. Fèiem per Nadal, doncs, a Correus, en aquella època, no sé encara si ho fan, però en aquella època llogaven gent en plan temporal per dos o tres setmanes, a l'època aquesta de Nadal, perquè, clar, estem parlant d'una època en què no existia encara l'email, ni internet, ni res. Llavors, tothom escrivia cartes i llavors necessitaven personal de reforç. I jo recordo que en una d'aquestes, no sé, jo devia tenir 15, 16 o 17 anys, i el Pepe, pues, por ahí, perquè ens portàvem, em sembla, un any, i ens vam conèixer allà, sí.
0: Ei, procura ser feliç, cocodril.

les 12 van arribar la fada bona i ventafocs. En Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: Ballester i has connectat amb el Coco. Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona a la FM 89.1 i a tot el món a través d'internet, tant en directe com en diferit, radiomarcabarcelona.com. Ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 7 a 9, les matinades de diumenges en redifusió de 5 a 7 i després les tardes de diumenges des de les 6 en punt i les tardes de dijous des de 7:45 fem el programa en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball des de la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242, entre Diagonal i Travessera de Gràcia.
1: 89.1, Ràdio Marca Barcelona.
2: Cocodril Club. ...21 anys en antena.
3: Hasta luego, cocodrilo.
4: Hasta luego, cocodrilo.

0: Hasta luego, cocodrilo.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
2: Què tal, cocodrulos? Com van les coses? Moltes gràcies per tornar a la ràdio. Un dia com avui del 1961, el número 1 en llistes nord-americanes de supervendes era una meravella que a mi sempre m'ha agradat molt, de Bobby V, i que es diu Take

0: Take good care of my baby.
1: Take good care of my baby.
0: Qué bonito.
1: Well, take good care.
0: Y el amor, ¿eh? ¿Cómo baby está el amor avui? El mateix dia, un com avui, 29 anys més tard. És a dir, el 1990, el número 1 era novament una balada, en aquest cas, de les Wilson Phillips, un trio format per Carney i Wendy Wilson, filles de Brian, líder dels Beach Boys, i per Chyna Phillips, filla de John i Michelle, components de The Mamas and the Papas. És a dir, que els hi venia de família. El bon gust i l'afició per la música. I aquestes nenes van arrasar, perquè el seu segon disc ja va ser el seu segon número 1. Com m'agradaria ballar-la ara mateix amb tu. Com si estiguéssim en aquell 1990. Vine, apropa't, i ballem Release Me.

0: Release Me. Wilson Phillips. Les nenes dels Beach Boys i de The Mamas and the Papas. Una balada amb molta força, el seu segon disc, el seu segon número, un dia com avui del 1990.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club amb l'Albert Malla.
0: I en Josep Maria Francino d'aquí uns instants, sempre amb B de Beatles. I amb José María Pallardó i la seva música al mil por mil. I amb Rafael Túria, els seus afluentes i una cançó extraordinària. Avui el nostre convidat de luxe serà Paco Mir, del Tricicle. Quina deu ser la seva cançó més especial? Quina és la teva?
1: Quina és la teva cançó del record?
0: Posa't en contacte amb el programa i m'ho expliques, eh? Per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. O, si ho prefereixes, enveixes el teu missatge públicament al grup del Facebook del programa que es diu Cocodril Club i que està esperant que t'hi agreguis perquè diguis la teva, perquè facis comentaris de les publicacions dels altres amics. Som més de 10.000 periodistes improvisats arreu de Catalunya, d'Andorra i del món que les 24 hores del dia i de la nit omplen el grup del Facebook del Cocodril Club de bons records musicals i de tota mena. Ara ens demana pas l'estudi màgic de Rafael Túria.
2: Turia.
3: Dígame.
2: Esta vaca me mira fijamente.
3: Porque ella tiene buen gusto, don Romualdo. ¿Se ha percatado de que es usted un glorioso ejemplar de ganado humano?
4: Tío, ¿por qué hemos venido aquí?
3: Bueno, en realidad ha sido una cosa de Franz.
5: Ya me lo imaginaba. La semana pasada le vi con un folleto de safaris fotográficos y me dijo que iba a darnos una sorpresa.
2: Pues a mí la vaca me sigue mirando insistentemente.
6: La sorpresa me la llevé yo cuando me dijeron el importe del viaje y de la instancia.

0: Eddie Arnold salió de este planeta el año 2008. Make the world go away. Haced que el mundo desaparezca.
1: ¡Curie! ¡La hora!
0: Gracias, don Mariano.
2: Vayan subiendo a los burros afluyentes que regresamos. Se acabó lo que se daba.
3: Pero si no nos han dado nada.
2: Y por eso hemos acabado enseguida.
4: Refresh, la vaca sigue aquí y me mira muy fijamente.
5: ¡Adiós, Albert!
6: ¡Adiós, Paracucita!
5: ¡Que vende mis sueños!
6: Un besito, cariño.
7: Hasta el próximo encuentro en las ondas, cocodrilo y cuchitas preciosas.
3: ¡Adiós, cocodrilos!
0: ¡Adiós! Adiós, Albert Maya.
6: Adiós, Rafa. Un abrazo, muchas gracias, querido Rafael Turia.
8: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Maya.
6: Passejant per la vida al teu costat, perquè tu i jo sabem que la vida està plena de bones cançons que val la pena recuperar, potser descobrir i en qualsevol cas compartir i tornar a gaudir. I en dies com aquests. 6 de setembre de 1997. El llibre Guinness dels rècords donava com a programa de televisió més vist en el món de tota la història el funeral de Lady Di. Aquelles dates, també el single que li va dedicar Elton John, Candle in the Wind, va ser el single més venut de la història, una xifra que segurament no es repetirà mai més, perquè en aquell 1997 encara no era possible descarregar-se música per internet i els discos s'havien de comprar.

L'11 de setembre del 1904 va ser el primer diumenge oficial de descans laboral a l'estat espanyol, el descanso dominical, des del 1904. El 15 de setembre del 1928, Fleming informa del descobriment de la penicilina. I el 18 de setembre de 1984, el nord-americà Joe Kittinger aconseguia creuar en globus i en solitari l'oceà Atlàntic. Ah, aquesta és la meravellosa música del grup Amèrica. Avui l'excusa per escoltar-los és felicitar el membre fundador i cantant del grup Jerry Bakey, perquè avui celebra el seu aniversari, en fa 63. Això era una autopista, aventura, aventura highway.

Ventura Highway. Autopista Aventura. Corria 1972 i aleshores ja coneixíem el grup Amèrica i les seves fantàstiques harmonies vocals per aquell primer gran èxit, A Horse With No Name, aquell cavall sense nom. Música que difícilment escoltaràs en altres punts del dial, en altres programes. Música que no hem oblidat mai aquí, al Coco. Gràcies als fidels, aquest temps de ràdio musical Revival, que està ben a prop de complir 22 anys ininterromputs en antena. La benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Records inoblidables d'un estiu, el de 1977, de les primeres emissores d'FM Estèreo, i qui us parla des de Radio Club 25 contínuament a l'agafar telèfons, escoltant i compartint el Hotel California dels Eagles i The Year of the Cat d'Al Stewart. Van ser, sens dubte, les dues cançons més radiades arreu del món aquell 1977. Aquesta setmana Al Stewart ha fet 70 anys. Una vegada va actuar a Barcelona i ens va deixar un missatge, una salutació per tots vosaltres. On

0: Hola, soy Al Stewart. Un saludo para el programa. Hasta luego, crocodilo. De Albert Maya.
1: Li va fer molta gràcia, com veieu, el títol del nostre programa. Només va actuar una vegada a Barcelona, igual que el grup Amèrica que escoltàvem abans. I els dos va ser a la sala Ludegas de Barcelona i la segona meitat dels anys 90. Al Stewart i el seu gran hit, tot i que ha fet altres cançons realment bones, The Year of the Cat ho va eclipsar tot. Aquests dies ha fet 70 anys. Dilluns, Gloria Gaynor en va fer 66. La reina de les pistes dels anys 70, que continua fent-nos ballar a les nostres sessions Revival. Recorda que de manera estable pots ballar amb la música del Cocodril els diumenges i els dijous a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242.

Never Can Say Goodbye va ser el seu primer gran èxit el 1975, omplint totes les pistes de les discoteques d'arreu del món. Després, el 79, va arribar I Will Survive, Sobreviviré, que es va convertir en més que una simple bona cançó, en tota una declaració d'intencions, en tot un himne. Gloria Gaynor, dilluns passat, va fer 66 anys. Va néixer el mateix dia que Chrissie Hynde, la líder dels Pretenders. Dilluns, Chrissie va fer 2 anys menys. Només 64. Recordem la tardor de 1986, quan ens va arribar aquest

Chrissy Hynde, la líder de Pretenders. It might just be fantastic. Fantastic, don't get me wrong. Don't get me wrong. Felicitats per aquests 64 anys que va fer dilluns passat. Des de l'estudi Cocodril.

0: Amb B de Beatles, amb Josep Maria Francino.
1: Hola, què tal, Josep Maria?
2: Hola, hola, amics i amigues, companys i companyes. Albert, què? Com va tot? Bé?
1: Molt bé, content, sí.
2: Doncs vinga, mirem d'estar a l'alçada aquí amb B de Beatles, avui amb una cosa del George Harrison, perquè és una cosa que va gravar de manera oficial, però que no va sortir oficialment mai a la venda, d'aquelles coses que ens trobem aquí amb B de Beatles. Aquesta cançó, el George Harrison, la va gravar el 1970. De fet, quan ell la va gravar, era durant un assaig i no ho sabia que l'estaven enregistrant. Però, esclar, el Phil Spector, que és qui estava preparant l'àlbum All Things Must Pass, la va gravar com feia gravar tot. Llavors el George la va escoltar i, bueno, i li va semblar bé, però de totes maneres no va ser triada per All Things Must Pass. Anem a escoltar-la, menys xerrera i més música. George Harrison, Cosmic Empire.

0: Cosmic Empire, una de les moltes novetats, entre cometes, que passem aquí amb The Beatles. És una gravació de 1970 que li van fer el George Harrison per sorpresa mentre assajava i que en principi doncs era una de les que havia d'anar amb el triple àlbum All Things Must Pass, però va ser descartada. I d'això aquí amb The Beatles en sabem molt, de descartes, perquè déu-n'hi-do la quantitat de temes que havien quedat al calaix i que les hem anat escoltant. Per exemple, aquest del George Harrison, aquest Cosmic Empire. Vinga, fins a la propera.
1: Fins sempre. Gràcies, Josep Maria Francino. Algú va dir... Tots mereixem que es compleixi algun dels nostres somnis, almenys una vegada.
2: 89.1, Ràdio Marca Barcelona.
1: Ei, has connectat amb el Coco. Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona a la FM 89.1 i a tot el món, tant en directe com en diferit, radiomarcabarcelona.com. Ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 7 a 9, en redifusió les matinades de diumenges de 5 a 7 i després les tardes de diumenges i també les de dijous a la discoteca Barrocos de Barcelona, fent aquest programa en directe i adaptat a Sessió de Ball. Al carrer Aribau 242, diumenges des de les 6, dijous des de 8:15. I recorda que el pròxim dissabte 19 a la nit hi ha Festa Gran del Cocodril a la Festa Major del Poble Nou, al Parc Central del Poble Nou, a Barcelona. Us hi esperem.
3: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
4: I amics del Cocodril Club, avui està amb nosaltres un convidat molt especial. Paco Mir, què tal?
5: Molt bé.
4: Ens podries recordar alguna anècdota que t'hagi passat a la teva vida professional?
5: Doncs la meva vida professional, per exemple, recordo que una vegada estàvem actuant i es va sentir foc, foc, foc, i de cop i volta van aparèixer uns tècnics a l'escenari i van baixar un telar, i efectivament hi havia foc, el van apagar i vam continuar la funció.
4: Ah, i vau continuar la funció?
5: Sí, tranquil·lament, aquí, con un par de huevos.
4: Paco, deixa'ns una cançó que t'hagi resultat especial a la
5: teva
4: vida.
5: Doncs, qualsevol de Cole Porter és una cançó de la meva vida.
4: Què et recorda?
5: M'agrada molt, són bones lletres, bones músiques, són aquelles d'ella, aquelles cançons que et fan dir, ja no es fan cançons com abans.
4: És veritat, no es fan cançons com les de Cole Porter. Digue'm un títol per quedar-nos amb ell.
5: És que des que hem començat estic pensant en algun títol i no me'n recordo de cap. Però, vaja, qualsevol de Cole Porter.
1: Night and Day, per exemple?
5: Vinga, aquesta ja va bé, sí.
4: Sí, ja va bé, no? Doncs molta sort.
5: Molt bé, gràcies.
4: Gràcies, Paco.

convertir la música swing, fins aleshores instrumental, en un estil vocal. Frankie ho va aconseguir gràcies a Cole Porter i va marcar una nova pauta als anys 50 davant la impressionant l'impressionant esclat del rock and roll emergent d'aquell temps. La pròxima la decideix José María Pallardo. La seva és música al mil per mil.

0: desde el otro lado del horizonte, B.B. King con Ray Charles.
1: Genial, como siempre, tu estupenda música al mil por mil. Gracias, José María Pallardón. Avui també volíem tenir un record per Jimmy Fontana, que ens va deixar fa dos anys.
2: No, aquesta nit, amor, no puc pensar en ningú. He obert els ulls i ho miro tot al meu voltant.
1: I que fa just 50 anys
2: i al meu voltant girava el món,
1: va tenir el detall de versionar aquest gran tema del català, El món.
2: Gira el món i gira per l'espai que els meus ulls miren, amb amors que avui comencen.

0: Ei, ei. Passa, passa, cocodril, cocodrila. Sigueu molt benvinguts al club una vegada més. I moltes gràcies per tornar a la ràdio. Per estar en connexió. Aquest és un programa ple de bons records. Amb la música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Música de quan potser érem nens. Alguns encara ho són. Algú va dir que la infantesa només es té de gran. I va afegir que quan som nens, senzillament, vivim. Encara sort que podem viure intensament fragments de la nostra vida acompanyats d'aquella música que forma part. Tot un plaer, tot un privilegi. La primera la decideix l'arxiu de contestador automàtic.
1: Hola, Albert. Escolta, sóc Ramon, el taxista. Ja te'n vaig demanar una i no la vaig poder sentir. M'agrada molt el teu programa i gràcies a tu els diumenges de matí són bons. Escolta, m'agradaria sentir a poder ser Les noches de l'arco iris del Nicola Di Bari, em sembla que és, si no m'equivoco. Em porta molts bons records. Gràcies i endavant amb el programa. Ets únic.
0: Doncs efectivament, era Nicola Di Bari, però no eren Les noches, no. Eren Los días de l'arco iris, amic Ramon.

0: que no puede andarse de golpe el camino ni volver la espalda a nuestro destino.
1: Qué bonito, ara feia molt de temps que no la compartíem. Los días del arco iris, Nicola Di Bari. I l'amor, eh? Avui, com està l'amor, eh, Coco? El temps més o menys controlat? Sí o no? Ah, no el controlaràs mai del tot, eh? Cuida'l si el tens a prop, que no se t'escapi, que no te'l pispi. Allà fora hi ha molta gent que potser desitjaria estar amb el teu amor. I si ara no el tens, prepara-ho tot per si se li acut venir quan menys t'ho esperes. Que s'hi trobi còmode. I, sobretot, prepara cançons especials a la farmàcia o a la d'emergències. Per si es queda. I també per si torna a marxar. La música és amor, en busca de paraules. I a vegades

Aquesta és una molt oblidada cançó de finals dels anys 60 que es va versionar també al castellà amb el títol de Hace frío ya. La cantant era Nada, senzillament es deia així.

0: Tu, als anys 60, ja hi eres? Ja sorties a ballar? Ja t'entusiasmava la música? L'escoltaves a totes hores a la ràdio? Et compraves els discos que més t'agradaven quan podies? Quan la teva butxaca tan jove t'arribava? Tan jove com tu? Explica'm coses.
1: Quina és la teva cançó del record?
0: Posa't en contacte amb el programa. Envia'm un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Quina cançó sonava a propet de la teva orelleta? En algun dels millors moments de la teva vida? O no? Quina senzillament t'ha resultat sempre extraordinària i vols compartir amb nosaltres? Quina vols comprovar que ja no és capaç de fer-te pupa? Envia'm un correu, cocodrilclub@gmail.com. O, si ho prefereixes, em deixes el teu missatge públicament al grup del Facebook del programa, que es diu com el programa, Cocodril Club, agrega-t'hi. Allà trobaràs milers de periodistes musicals improvisats d'arreu de Catalunya, d'Andorra i del món que hi col·laboren les 24 hores del dia i de la nit. És la imatge del programa. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Un lloc ple de bons records musicals i de tota mena. Et sorprendràs, et distrauràs. Participa amb les teves publicacions o comenta les dels altres cocos. Aquí va també, si em permeteu, una de les meves especials, de la gran, de la mítica Dusty Springfield. Son on a Preacher Man, el fill del predicador.

M'encanta, t'has d'inspiracion. Sarah fa Preacher Man, el fill del predicador. Un tema que Quentin Tarantino va voler incloure a la banda sonora de Pulp Fiction a mitjans dels anys 90.

0: I és que, en realitat, només hi ha dues coses que podem perdre. El temps i la vida. La segona és inevitable. La primera és imperdonable. Estic amb el company periodista, genial escriptor, Vicenç Villatoro, de Terrassa, la ciutat dels meus primers amors radiofònics i també dels altres. Vicenç, quina podria ser la cançó de la teva vida?
1: Si n'hagués d'escollir una per tota la vida i que travessés tota la vida, potser agafaria Moon River del Henry Mancini, potser cantada pel Frank Sinatra, o potser cantada per la mateixa Audrey Hepburn a la pel·lícula Desayuno con Diamantes. Me la sé en castellà, per això.
2: Sí. Bueno, es va estrenar con Desayuno con Diamantes,
1: exacte.
2: No? Potser la primera vegada que vas sentir aquesta cançó va ser a través de la pel·lícula i t'estava atrapant aquella Audrey Hepburn, seductora.
1: És que jo crec que quan barreja música, paraula i imatges, el que en surt és imbatible.
3: Fantàstic.
1: És imbatible.

0: Una perduda cançó d'un grup molt poc conegut aquí, els White Plains, del 1972, que sempre ha estat una de les meves especials. Potser perquè quan va sortir vaig tenir l'ocasió de ballar-la amb una noia que m'agradava molt. La Sílvia. On deus estar, Sílvia? No recordo el teu cognom, així que no et puc trobar al Facebook, tampoc. M'estaven recordant d'aquell noi. D'aquell noi que era jo, oi? Bé, vinga, que m'estic posant tontet i això no pot ser. Com va dir algú, hagués estat recomanable tenir dues vides. Una per assajar i una altra per actuar.
1: Hola, soc Lluís de Terrassa. M'agradaria escoltar una cançó d'un grup que es deia Prayer i la cançó es deia Baby Come Back.

és un One Hit Wonder d'un grup anomenat Player, d'un únic èxit, i almenys a Espanya, moderat, del 1978. Aquells van ser bons temps per la ràdio i per la música. Recordo perfectament quan des de Ràdio Club 25 em va arribar aquesta novetat i em vaig donar molta pressa en presentar-la. Sí, sí, em va agradar molt i em va recordar, inevitablement, aquell anterior Baby Comeback que no tenia res a veure de 10 anys enrere, del 68. El del grup Equals. Amb Eddie Grant al capdavant de la banda. Un tema que sovint encara ballem a les nostres sessions Revival.

Perry, Come Back. El mestre José María Pallardó, el 1968, quan va sortir aquesta cançó, ja feia molta ràdio i també treballava sovint a les discoteques, m'assegura que aquest era un autèntic omplepistes que va arrasar a les primeres boats, a les primeres discoteques d'aquells finals dels anys 60. Continua estant en bona companyia. Al meu costat, Manel Solsona, del grup Abbey Road. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. Que bé que sonava, eh? I don't wanna kiss your whole your hand. És que realment... It is funny trying it on. Tanques els ulls i veus els Beatles.

0: quina seria, Manel, la cançó de la teva vida per compartir amb tots els oients?
1: Doncs mira, com no podria ser d'una altra manera, ha de ser una cançó dels Beatles. I concretament és un tema no massa conegut que es diu Don't Let Me Down.
0: I per què?
1: Doncs perquè va ser el primer disc dels Beatles que vaig tenir quan jo tenia 14 anys i la meva vida a partir de llavors doncs ha sigut sempre al voltant de la música dels Beatles ben concretament. I un bon dia, quan vaig sentir aquella cançó i aquell disc, vaig pensar, ostres, jo m'agradaria molt saber tocar la guitarra per tocar aquesta cançó. I des de llavors que estic amb el tema.
0: El Don't Let Me Down va ser el primer disc dels Beatles que et vas poder comprar.
1: Sí.
0: Però recordes la primera cançó dels Beatles que vas escoltar?
1: Sí, concretament el Yellow Submarine.
0: El Yellow Submarine.
1: Aquesta és la primera cançó dels Beatles que vaig sentir. La sentia a les sinfonoles dels bars.
0: A les sinfonoles que posant un duro podies escollir el disc.
1: Sí, sí.
0: I la primera vegada que vas sentir els Beatles, què vas pensar?
1: Exacte, la primera vegada que vaig sentir els Beatles primer vaig pensar que no m'enterava massa perquè llavors m'agradava, com a tothom suposo que no sabíem anglès i a més la música espanyola molt, els Beatles eren una cosa diferent i quan vaig tenir una mica de seny musical vaig pensar, oh, això és diferent, això és una altra història.
0: Moltes gràcies, Manel, i molta sort, eh?
1: Vinga, sort, salut i força endavant amb el programa.

0: La cançó més especial per al Paul McCartney del grup Abbey Road, l'amic Manel Solsona. Ja són més de 25 anys d'Abbey Road fent Beatles i fent-los molt bé. És un dels grups més reconeguts internacionalment. I al Facebook, Antonio Torres, Villa y Todo, ens deixa anar... Hay vacíos que solo se llenan con recuerdos.
1: 89.1, Radio Marca Barcelona.
2: Això és Cocodril Club.

en antena des del llunyà 16 d'octubre del 1993. Gràcies als amics que des dels inicis ens han estat fidels i encara estan en connexió. La benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada programa, a cada cançó, a cada bon record. Tant de bo que us hi trobeu molt i molt a gust aquí al club. Si és així, digueu als teus amics. L'amiga Chrissy Hynde, la fundadora i cantant dels Pretenders, ha fet un invent ben curiós. Ha barrejat dues cançons que no tenen res a veure entre elles amb una sola. Però escoltem primer les dues cançons originals.

Aquest és The Joker, el jugador de la Genial Steve Miller Band, aquells dels Abracadabra, que feien autèntiques bruixeries i màgies amb la bona música. De principis dels anys 80, The Joker, i del 1972, aquesta meravella de David Gates al capdavant del grup Brett, Everything I Am.

Everything I Own. Que aquí es va a decir todo lo que tengo. Aquesta també és una de les meves més especials. Original del 1972 i del grup Bread de David Gates. Després, alguns, com Boy George, la van versionar amb unes gotetes de reggae. Però ara... ara està barrejada amb la que escoltàvem abans de la Steve Miller Band de Jogger per Jason Mraz Mash amb la veu de Chrissie Hynde, sí, la de Pretenders.

Que maco. Aquesta és una altra mostra d'aquelles cançons que ara pràcticament ja només sonen aquí, al teu Coco. I també de la bona memòria i del bon gust dels nostres amics oïdors. The Crew Cats, She Bomb.

0: Aquí, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Què em passa de la

Esté y has conectado amb el Coco. Sintonitzes Radio Marca Barcelona a la FM 89.1 y a tot el món a través de internet, tant en directe com en diferit. Servei de ràdio a la carta. www.radiomarcabarcelona.com. Ens trobaràs a l'antena els matins de dissabtes de 7 a 9, els matins de diumenges de 5 a 7 i després els diumenges a la tarda anem a la disco. Els diumenges, des de les 6 en punt i fins a les 10, el Cocodril es realitza en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball, des de la discoteca Barrocos de Barcelona, l'antiga discoteca no, Aribau 242.

El cap de setmana per als Cocos comença els dijous a la tarda. A partir de 7:45. Amb entrada i consumició gratuïta per a tots. Amb el sorteig d'un cap de setmana per a dues persones entre tots els assistents i també amb invitació a catering els dijous a la tarda de Barcelona, After Work, després de la feina. Una mica de cocodril. Uns amics, unes rialles, una amistat. I una música.

0: Aribau 242. Entre Diagonal i Travessera de Gràcia.
1: 89.1. Ràdio Marca Barcelona.
2: Ràdio Marca és l'emoció.
1: 89.1.
2: Ràdio Marca.

0: Ràdio Marca Barcelona, la ràdio dels esports.
1: Conecto el huevo el dial de la ràdio.
2: La ràdio forma part de la nostra vida. Jo, l'Albert Malla, recupero la meva història radiofònica i que és part de la història col·lectiva d'un mitjà de comunicació ple d'imaginació i entreteniment. Aquí teniu Barcelona és ràdio.
3: Barcelona és ràdio.
4: Una, dos i tres, una, dos i tres. Lo que usted no quiera para el rastro es una, dos i tres, una, dos i tres. Lo que usted no quiera para el rastro es
5: 902-30-30-33.
6: Me eleva por la meira, dominio, me eleva por lo meu camino.
2: Ara és primera hora del matí de diumenge, 16 de març del 2008. Encetem el CD 48 de Barcelona és Ràdio, bonus tracks, amb el so que va sortir a l'aire just fa 10 anys. Concretament el 5 de juliol del 1998.
5: 902-30-30-33. Maritrini, Patxi Andion, Andrés Dobarro, Janet con los picnic. Nuestras canciones de los 60 y 70.
6: Tú la debes consolar.
5: 902-30-30-33.
7: La veu és de l'enyorada Pilar Jefael, que ens deixava molt jove i sorprenentment de cop i volta el 15 de gener de 2012.
8: Hasta luego, cocodrilo. Un programa de Albert Malla en la COPE.
5: Tot seguit, escoltem dues trucades produïdes al nostre contestador automàtic 93-207-74-92. Són la Conxita i l'Antònia. Possiblement no es coneixen entre elles, però tenen quelcom en comú.
9: Hola, Albert, soc la Conxita. Feia dies que no trucava. Escolta'm, et volia demanar un favor a mi pare, per la meva filla, perquè diu que a mi em cansen tan boniques quan havia l'època franquista del moviment, o sigui, de protesta, no poseu cap. O sigui, cançons, algunes de Jack, de Van Raymond, crec que s'ha de tenir de llegir entre línies, no? Entens, oi?
5: I tant.
9: A veure si podeu posar alguna cosa d'aquestes. Gràcies, nen.
5: Gràcies, Conxita. Adéu.
10: Hola, Albert, sóc Antonia. Bé, et truco per diverses coses. La primera és perquè aviam si podries fer un especial del Canet, de les històries de Canet i del Canet Rock, perquè suposo que tu també te va agafar l'època i vas anar o vas saber d'això, no? Suposo.
5: I tant.
10: Llavors, una mica dels anys que va durar i la gent que va sortir, una mica resum així, no? I si pots una mica llarg, bastant millor, no? Encara... I aleshores una altra cosa, que tens que convèncer l'Alfredo, el meu amic, que el cocodrilo no són tot carrosses, perquè ja no sé, ell diu que ja n'hi ha molts carrosses i que ell no n'hi dirà, perquè jo li dic que no, que ens ho vam passar superbé i que això que és com per repetir cada dia, no? Aleshores convèncelo a veure si un dia se s'apareix per allà, Alfredo. Llavors, res més, endavant, i fins molt aviat tinc moltes ganes de tornar al coco. Un dia d'aquests apareixeré per allà. Vinga, adéu, que vagi bé.
5: Gràcies, Antònia, perquè gent com tu és la millor publicitat per aquest programa i per al nostre Cocodrilo Club. A l'amic Alfredo, dir-li que vingui a comprovar personalment una de les grans diferències del Cocodrilo Club en relació a altres sales arreu de Catalunya, i és la barreja fantàstica d'edats que conflueixen, des dels 20 als 60, potser, i el millor de tot, que junts s'ho passen d'allò més bé. Fins i tot molts pares venen amb els seus fills. En quant als temes que em demaneu, Conxita i Antònia, és una proposta radiofònicament molt atractiva, diferent també del que s'acostuma a escoltar actualment per ràdio. però amb el poc temps d'antena que disposem resulta totalment impossible d'explicar-la bé perquè la recordeu intensament els que vau viure aquella època o perquè la coneguin els oïdors més joves, com deu ser el cas de la teva filla, Conxita. Tot i així, ho resumirem i escoltarem alguns dels intèrprets i algunes de les cançons significatives de la nova cançó i dels festivals de Canet. Per altra banda, Conxita, referent a la censura, potser perdem la memòria col·lectiva massa aviat, perquè no fa pas tants anys que la patíem. Qualsevol guió que es fes públic d'un programa de ràdio o televisió, obra de teatre, novel·la, etc. I, evidentment, lletres de cançons, per ser enregistrades o interpretades en directe, havien de passar censura prèvia. A vegades, cançons senceres eren prohibides. Altres, s'havia de modificar algun fragment, i tot això va provocar que els cantautors fessin autèntiques filigranes per poder dir allò que volien comunicar, però de manera dissimulada, perquè poguessin passar censura, la qual cosa crec que tenia molt de mèrit. I el públic, amb tota la complicitat, captava sempre el missatge. Però ara que sortosament tot això ja ha passat i ens ho podem prendre amb bon humor, res millor que recordar el genial homenatge que la Trinca va tributar a tots els cantautors compromesos al 1983.

Astúries, pàtria querida, qui és que explota aquells filons? Carbons! I els miners estan ben negres amb tantes explotacions. Carbons! I què es tira les calderes quan es fan revolucions? Carbons! I se sent allà a les mines un clamor que ve del fons. Carbons! Carbons! Carbons!

0: tu ja m'entens.
1: Tu ja m'entens, tu ja m'entens, tu ja m'entens, tu ja m'entens, tu ja m'entens.
0: Ai, la censura. Déu-n'hi-do.
2: Ai, la censura, ai, la censura, valga'm Déu, quina tortura. Ai,
0: les 6 hores de Cançó a Canet va ser un dels fets més importants que en el camp de la mobilització popular s'han produït als Països Catalans potser en els darrers 50 anys, perquè al marge de l'indubtable interès que van tenir com a manifestació artística, una situació política determinada va fer que les 6 hores adquirissin una transcendència sociològica més gran encara i esdevinguessin una multitudinària festa democràtica on es van reflectir els anhels de llibertat de tot un poble. Crec que s'hi van arribar a celebrar 6 edicions. Les 6 hores de Cançó a Canet va ser el gran festival de cançó popular catalana.

0: El seu èxit va sorprendre a tothom, estiu rere estiu. Perquè, sense comptar per a promoure'l amb cap altre suport que el de la publicitat directa i marginal, sense tenir cap mena d'ajut econòmic extern i havent de superar tot un seguit d'entrebancs administratius i burocràtics, la gent de Canet va saber fer del seu festival una gran manifestació artística, cívica i cultural. El fenomen anomenat Nova Cançó, des dels seus inicis, allà als vols de l'any 1962, va ensopegar constantment amb obstacles molt considerables que dificultaven sensiblement el seu treball, tant pel que fa a l'obtenció de les prèvies autoritzacions administratives per actuar davant del públic, com en general a la presentació de les cançons a censura. La nit del 18 de setembre de 1971, l'amfiteatre del Maresme s'omplia de gom a gom. Prop de 2.000 persones assistien a la primera edició de les 6 hores de cançó a Canet, tan primera que ni tan sols es deia així. El que passa és que, com que va durar gairebé 6 hores, algun cronista la va batejar i així ja es va quedar per sempre més. Aquella nit, segurament, ni el membre més entusiasta del grup organitzador no podia preveure que l'aventura que s'iniciava aquella nit arribaria, tan sols 5 anys després, a convocar més de 60.000 persones al Pla d'en Sala. Hi participaven alguns dels nostres cantants i grups més populars i assistien milers i milers de persones d'arreu dels països catalans. Els seus organitzadors, en principi, van ser gent de l'escoltisme de Canet, que sempre es preocupaven per recaptar fons per al manteniment econòmic de les activitats educatives i d'esplai. Anteriorment, al Gran Festival de Canet, ells havien organitzat recitals més modestos, motivats primordialment per una necessitat bàsicament crematística. La idea va néixer per fer un festival com aquells que es feien a l'estranger, amb conjunts de música pop, però en un pla més casolà i amb la gent d'aquí. Aquest era el criteri que responia al projecte. I com us deia, el dissabte 18 de setembre del 71, a les 10 del vespre, a l'amfiteatre del Maresme, ple de gom a gom amb quasi 2.000 persones i amb un pressupost de 60.000 pessetes de l'època, es van presentar en directe una de Barrets. Falsterbo 3, Teresa Rebull, Ovidi Montlló, Enric Barbat, Maria del Mar Bonet i Joan Baptista Homet.
1: Han passat pas gaires anys, ja m'ha que et vaig conèixer.

0: Gemma.
1: I va arribar la segona edició de les 6 hores de Canet el 9 de setembre de 1972. En aquella ocasió ja es va fer el camp municipal d'esports perquè l'amfiteatre de l'Maresme havia quedat petit. I van actuar Hamster, Dolors Lafitte, Enric Barbat, Isidor, Maria del Mar Bonet, Miquel Cors, Toti Soler, Ovidi Montllor, i aquella nit, qui va aconseguir els més prolongats aplaudiments va ser Pere Tàpies.
2: El darrer adeu, mira si podeu enterrar-me un lloc ben a prop de la platja. Perquè al dematí jo vegi sortir aquell sol rodó quan té aquell color

quan sigui el forat a sota la sorra deixaré una gorra perquè ja se sap. Amb tanta escalfor té l'insolació i no aguantaria i acabaria tenint mal de cap. No hi vull cap flor, ni cap inscripció, ni fotografia, ni cap bladeria, tot plegat són noses. Només simplement m'hi poseu ciment i m'hi dibuixeu una botifarra.

0: Hasta luego, cocodrilo. Un programa de Albert Maya en la COPE.
1: La tercera edició va arribar el 7 de juliol del 1973 i la xifra d'espectadors va passar el nombre de 5.000. Mig camp de futbol era ple de gent jove asseguda per terra, amb mantes. El festival començava a assemblar-se als de White o als de Woodstock, que de bon començament havien somiat els seus organitzadors, però amb una personalitat pròpia. Tot i que la tercera edició, les 6 hores de Canet, ja no era un festival qualsevol, era com el Barça, era quelcom més. I el van canviar el mes de juliol perquè diuen que el perill de pluja no és tan fort. És que en ocasions anteriors havíem patit fins l'últim moment perquè sempre plovia. El festival, en aquesta tercera edició, es va ordenar en tres blocs diferenciats. A la primera part, la nova música, amb Arrels, Pau Riba i Toti Soler. A la segona, la cançó Testimònia, Moby Dick Montlló i Pi de la Serra. I a la tercera, la cançó irònica, amb Pere Tàpies i La Trinca, que a partir d'aquesta edició es van entusiasmar tant amb la idea que es van convertir en organitzadors dels següents festivals de Canet.

El 31 d'agost de 1974 arribava la quarta edició i, per primera vegada, no hi hauria cap limitació artística per qüestió de pressupost, cosa que faria possible la participació de gent com Lluís Llach.

0: passat molt bé. I al costat del Lluís Llach, Toti Soler, Joan Isaac, Dolors Lafitte, Pere Tàpies, Ovidi Montllor, Pi de la Serra, en aquesta quarta edició de les 6 hores de Canet, on es van convocar més de 15.000 persones al camp de futbol. S'havia triplicat la xifra d'assistents de l'any anterior. Era també el primer cop que el festival agafava un caire polític important. I tot i que el públic continuava fent gala d'un bon comportament cívic, es van produir també per primera vegada dos incidents. L'un en començar l'actuació de Dolors Lafitte. La Guàrdia Civil va detenir, arran mateix de l'escenari, un xicot que repartia propaganda il·legal. El públic ho va veure i, disconforme, va començar a llançar crits d'indignació contra el fet i de solidaritat amb el detingut. Cal deturar el festival. La gent s'aixeca i vol rodejar els guàrdies civils que havien emmanillat el xicot. S'esperen ordres. El públic comença a insultar i amenaçar els guàrdies. Arriba el sergent que al principi havia dit als organitzadors: «Mire, yo amo mucho a Cataluña, pero esto no me gusta nada. No voy a consentir que lancen ni un panfleto». Arriba el sergent i demana calma. «Oye, por un garbanzo no vamos a estropear todo el cocido». Però els 15.000 espectadors exigien la llibertat immediata del detingut. Finalment, i gràcies a la intel·ligent intervenció de l'alcalde de Canet, deixen anar el repartidor de pamflets i la gent solidària retorna al lloc, tot cridant allò que acabaven d'imposar els companys de la Revolució Portuguesa i que encara no tenia traducció catalana. Allò de «El pueblo unido jamás será vencido». L'altre incident es produeix quan dos individus intenten robar una part de la recaptació guardada a casa dels germans Batlle, membres de l'organització. Va ser un atracament a mà armada. Havien seguit el cotxe que sortia amb els diners i havien esbrinat el lloc on es dipositaven. La heroïcitat de l'amo de la casa, però, va obligar els autors del robatori a fugir corrent, que disparen dos trets i trenquen un vidre. Dos incidents esporàdics ben diferenciats l'un de l'altre en aquella quarta edició. A la cinquena calia buscar un lloc nou, ja que el camp de futbol era insuficient. I cercant hortes i esplanades, finalment els organitzadors van topar amb el pla d'en Sala. Sens dubte, el lloc idoni. Extens, amb lleuger pendent, bonica vegetació, vistes sobre el mar i la muntanya, va ser el 12 de juliol del 1975, quan 30.000 persones s'aplegaven a l'estrenat pla d'en Sala per viure-hi una nit d'aspiracions nacionals i democràtiques i per escoltar Falsterbo 3... Marina Rossell, Teresa Rebull, Dolors Lafitte, el grup UC, Pere Tàpies, La Trinca, Maria del Mar Bonet, Rafael Subiracs, Pi de la Serra i el malaurat amic Ovidi Montllor.
1: Jo sóc fill de família molt humil, tan humil que d'una cortina vella una samarreta al fer vermella. Densa per aquesta samarreta no he pogut caminar ja per la dreta. He hagut d'anar contracorrent, perquè jo no sé què passa, que tothom que el ve de cara porta el cap topant de terra. Densa per aquesta samarreta, no he pogut sortir al carrer, ni treballar al meu ofici, fer de ferrer. He hagut en el camp guanyar jornals, així la gent ja no em veia, jo treballava amb...

0: gairebé no comprenc perquè la gent quan em veia pel carrer em cridava progressista. Jo crec que tot això era promogut pel seu despiste.
1: En aquella cinquena edició potser es va perdre espontaneïtat i arrelament local, però s'hi va guanyar professionalitat i transcendència. Però també va ser el primer any que, malgrat tenir-ho tot en regla, hi va haver dificultats serioses per l'obtenció del permís. Els estaments oficials tenen clara consciència del fet polític que el festival representa. Per altra part, saben que és una concentració popular entranyable i que una prohibició, doncs, podria resultar conflictiva. Es fan reunions al més alt nivell on participen les forces vives més importants de la província. S'ha suspès el pro i el contra i, finalment, diuen que sí. L'esclat democràtic del públic va culminar amb la interpretació que Rafael Subirachs va fer dels Segadors, l'himne nacional català, però en la seva versió primitiva, que va ser corejat i fortament aplaudit per tots els espectadors participants que van mostrar dins una immensa mar de llumins encesos els seus anhels autonòmics. Aquell mateix estiu del 75 es va celebrar un altre festival, el Canet Rock. 12 hores de música al mateix Pla d'en Sala.

La sisena edició de les 6 hores de Canet es va celebrar el 24 de juliol del 1976 i tot i que van actuar el grup Coses, el Tall, Uc, Ramon Muntaner, Pere Tàpies, Maria del Mar Bonet, La Trinca, Ovidi Montlló, Pi de la Serra, la gran novetat artística, sens dubte, d'aquesta sisena edició va ser la primera participació d'en Raimon.

0: veritat.
1: Però en aquella sisena edició de les 6 hores de Canet, l'única novetat de la nit no va ser la primera participació d'en Raimon. Tot just començar el festival, per al grup Coses, quan estaven a mitja tercera cançó seva, es van apagar tots els llums, va deixar de funcionar l'enorme equip de so, i un cop fetes totes les comprovacions tècniques, es va demostrar que tots els equips funcionaven correctament. Sembla ser que es va tractar d'un sabotatge a un transformador proper. Realment s'hauria pogut produir una autèntica catàstrofe amb tràgiques conseqüències. 60.000 persones a les fosques, carents d'informació sobre el que succeïa, en un recinte d'accessos limitats. Un cop arreglada aquesta avaria provocada, el mestre de cerimònies, mestre també de la ràdio i estimat director que vaig poder gaudir durant alguns anys a la meva carrera professional, l'Enric Frigola, va sortir a l'escenari i va dir: moltes gràcies per haver suportat amb tanta paciència, dignitat i bon humor aquest intent d'avortament del festival. Per cert, amics, que vull agrair des d'aquí, perquè per mi és tot un orgull saber que l'Enric Frigola, sempre que pot, escolta aquest programa. I ja que en Pere Tàpies ha estat un dels protagonistes importants d'aquests festivals de Canet, podríem recordar aquell rock que ell va dedicar a la primera Generalitat de Catalunya l'any 1979, perquè ben segur que recordarem algunes circumstàncies, situacions i també noms de polítics.

Per cert, que en aquella sisena edició, Toni Cruz, com a representant de la Trinca i dels organitzadors, va rebre una multa de 2 milions de pessetes, segons el que dictava la multa, por actos inmorales y subversivos.

I us podríem explicar moltes més coses, però ja us tenim que deixar fins al proper cap de setmana aquí a les emissores d'FM de Cope Catalunya, els dissabtes de 10 a 11 i els diumenges de 9 a 11. I us deixem, com a detall simbòlic de tota aquesta història, amb la música de l'entranyable grup Coses, que van ser els que es van quedar a les fosques a mitja cançó per aquella avaria elèctrica provocada. Gràcies, cocodrulos, i fins a sempre.

0: En molt contades ocasions, la tele ha parlat de la seva mare, o com a mínim de la seva germana gran, la ràdio, i també han estat poquíssimes les vegades que la tele ha convidat a veus de la ràdio. Per això, valorem especialment l'oportunitat que ens va donar Enric Frigola, que va ser director meu a la cadena 13 només durant 6 mesos del 1987. 6 mesos en els que em va ajudar molt i es va guanyar la meva estima i admiració. Va ser en el seu programa Teo Café a Televisió Espanyola la tarda del 25 de maig del 1988. Aquesta era la sintonia.
1: Hola, què tal? Aquesta tarda prendrem, com cada dia, Teo Café i brindarem a la seva salut, per exemple, amb 4 conegudíssims professionals que ho són per la seva veu, bàsicament per la seva veu. Es tracta de 4 professionals de la ràdio, 4 homes amb una gran capacitat de comunicació. Són rostres desconeguts d'un mitjà que és molt antic, és un dels més antics mitjans de comunicació, però que no tan sols amb el pas dels anys es resisteix a desaparèixer, es resisteix a perdre els atacs d'altres mitjans més nous de comunicació, sinó que cada dia presenta ofertes noves. Vostès els coneixen per la seva veu. No saben, m'imagino que la majoria de vostès, no saben com són físicament, no saben com és la seva cara. I aleshores, a partir d'avui, poden passar 3 coses. Que són tal com vostès se'ls imaginen, que són més macos, més guapos, és a dir, que estan més bé del que vostès pensaven, o bé pot passar exactament el contrari, i que tinguin tots vostès una petita decepció. Albert Malla, què tal?
2: Hola, bona tarda, Enric.
1: Albert Malla va començar molt jove. Jo m'he repassat la vida i miracles de cadascú de vosaltres i em sembla que ell és el que va començar més jove. Va començar amb calça curta, com aquell qui diu, a Ràdio Barcelona, a Ràdio Miramar. En aquests moments, Albert Malla, estàs a Cadena 13 fent el top 50, una llista d'èxits, no?
2: Efectivament, sí.
1: I anteriorment havies treballat a la Cadena Catalana fent els musicals i sí. Un programa que t'obligava a llevar-te a les 5 de la matinada.
2: Exacte. Sí.
1: Benvingut, Albert. Qui s'ha de llevar a les 5 o potser a les 4, molt aviat, molt d'hora, és l'Alfons Arús.
3: Què tal, Alfons? 4:45.
1: A 4:45.
3: Perfecte. No hi ha carrers, no hi ha ningú. És fantàstic, això.
1: No existeix la ciutat aquestes hores.
4: Sí, escolta, sí. Hi ha aire?
3: No hi ha aire, no hi ha res.
4: No hi ha res.
3: A més, hi ha taxistes i pocs. L'altre dia vaig trobar una més que anava una mica d'allò. Un desastre total.
1: L'Alfons Arús, en aquests moments, és a la Cadena Catalana fent El Arús con Leche cada matí. Un programa que comença a les 7.
3: Sí.
1: I acaba a les
3: 10. Fins a les 11, sí.
1: Fins a les 11.
3: Fins a les 11,
1: exactament. Abans havia treballat a Ràdio Cadena, és a dir, Ràdio Joventut.
3: Ràdio Joventut.
1: I Antena 3.
3: Que també és maco, Ràdio Joventut. Mm?
1: Sí. Molt bé, benvingut també, bona tarda. Marta Bobet, què tal?
5: Hola, bona tarda, Enric.
1: La Marta Bobet és barcelonina, com l'Albert Malla i com l'Alfons Arús. L'única representació de comarques que tenim és en Jordi Vendrell, que ara us el presentarem. Vaja, i jo mateix, evidentment. La Marta Bobet és barcelonina, ha treballat a diverses emissores de ràdio, en aquests moments és a Ràdio 4, fent un programa de nit.
5: Sí.
1: Fas les nits, cada dia, durant 3 hores, no?
5: Des de la mitjanit fins a les 3 de la matinada.
1: Però has fet moltes altres coses,
5: sí,
1: a la teva vida, no?
5: Sí, moltíssimes coses. He fet programes musicals, programes de fans, he fet unitat mòbils, en fi, moltíssimes coses, informatius, moltes coses.
1: Una mica de tot. De Manlleu, Jordi Vendrell treballa en aquests moments a Catalunya Ràdio, tot i que has treballat també a Ràdio Joventut, en un programa memorable que era el 1000x1000, un programa de gratíssim record per tant i tanta gent, no?
4: Sí.
1: I per tu també, suposo.
4: Sí. M'agrada més Ràdio Joventut que Ràdio Condena. I també havia treballat amb aquell...
2: Ràdio Club 25.
4: A Ràdio Club 25.
0: El títol d'aquell dia del programa era Rostres de la Ràdio, on, per cert, alguns ens van passar mig programa fumant tranquil·lament en pantalla sense cap problema, és a dir, que algunes coses han canviat. També recordar que un dels convidats, el company Jordi Vendrell, ja fa anys que no hi és entre nosaltres. I aquesta era la sintonia del programa L'ou o la gallina, també a Televisió Espanyola, realitzat per en Ramon Miravitlles, que em va proposar participar en un debat a la banda dels que defensaven que era millor la música d'abans que la d'ara. Era el 4 d'octubre de 1997.
6: Ei, Spice Girls, què tal, com esteu? Bé, aprofundim el tema de la setmana passada. Quina música teniu posada ara mateix? Al seu costat, a la segona filera, una cara nova. Nova en aquest programa, una cara superconeguda. Benvingut, Albert Malla.
7: Hola, bona nit.
6: Malla musical. El locutor de ràdio, a Radioscop amb l'Escamilla, a Ràdio Joventut, a Ràdio Espanya de Barcelona, director de los musicales de la Cadena Catalana, director dels Malla musicals de la Cadena 13, cap de programes de la Cadena Nova, coordinador musical a Catalunya de la Cadena 100 i COPE. I quina cadena li queda a vostè?
7: Tu has dit també,
6: sí,
7: Gerard,
6: acabi,
7: si puc...
6: Sisplau, li deia. Pot acabar?
7: Sí, sí.
6: Va, faci, faci l'al·lusió, vinga.
7: No, és que el Gerard ha dit una cosa que estic totalment d'acord, que és el temps, el que legitimitza la qualitat d'un producte, si el volem dir així. Jo em trobo ara que ocasionalment, i degut a aquest programa, estic fent de disc jockey amb festes concretes revivals, i porto els meus discos vells i faig ballar la gent i faig com un programa de ràdio des d'una discoteca. I m'ha sorprès molt que bona part del públic és molt jove, i evidentment la majoria passen dels 30 a 40 anys, però ve molta gent jove, inclús es reuneixen a vegades tres generacions. Venen els avis, amb els pares i amb els fills, i que la gent jove coneix els Creedence, coneix els Beatles, coneix els Rolling, coneix Supertramp, coneix tot això... I, en canvi, en els festivals tecno, on els disjòquis tinc entès que s'han convertit amb els gurús, no? Amb els grans artistes del tecno són els disjòquis i que tenen molt d'èxit en un sector de públic, no s'acostuma a veure gent que passi dels 30 anys. No sé si estareu d'acord amb això. Vull dir, no sé, una mica com a reflexió, que la música de qualitat dels 60, 70, 30 anys més tard, encara es recorda i encara es ven, i la majoria de grups estan en actiu. Estan en actiu. No, només volia preguntar o deixar en l'aire, d'aquí 30 anys, quants de la gent que està sortint ara... seran encara recordats o estaran treballant d'aquí 30 anys? De la gent que està
6: doncs ja que ha parlat tant, digui una persona que no serà recordada. Digui algú...
8: Curiosament, a la meva banda també hi havia el primer professional que em va deixar sortir per la ràdio quan jo era molt jovenet, en Salvador Escamilla, i el cantant Ramon Calduc. En diverses ocasions us he parlat del primer jefe que vaig tenir a la primera emissora que em va contractar, Josep Maria Francino, de Ràdio Terrassa. El Xino no tan sols va ser per mi un jefe enrotllat, sinó que també va ser de qui més vaig aprendre sobre bona música en general, sobre els Beatles en particular, i sobre l'atractiu del col·leccionisme. És per això, i perquè me l'estimo molt, que he decidit córrer el risc d'enviar-li una còpia íntegra del Barcelona és Ràdio. Dic que és arriscat perquè Barcelona és Ràdio està concebut com un arxivador de records meus, de ràdio i alguns de personals. Dotat, això sí, d'alguns adornos per si un cas algú l'escoltava, però sovint pels demés pot resultar massa personal, avorrit o pesadet. Fins al Nadal del 2007 l'havien escoltat unes 10 persones, però només fragments. Sencer, 6, però fa anys quan el programa durava molt menys. Però fins llavors ningú disposava d'una còpia. Però ja que el Nadal del 2007, diguem que això tan íntim va sortir de l'armari, al fer-li una còpia íntegra amb en Toni Mascaró, i ja se sap que quan es comença, segons quines coses li agafes el costillo i segons quines intimitats es tornen promíscues. Per cert, que en certa ocasió recent, en Mascaró em va dir que ell i també el seu pare que encara que siguis gran, quan somies que treballes, normalment no ho fas al lloc de feina actual, sinó al primer. I té tota la raó, jo no hi havia caigut. Pensava que era una simple casualitat, però a mi també em passa. Sempre surten els meus somnis i en colors els vells estudis del carrer Sant Pere 38 de Ràdio Terrassa. I, és clar, també sovint surt en Francino.
9: Quan explicava això, el 2008 eren 50 compacts de 80 minuts cadun. Ara arribarem als 80 o més. I jo, aquell 2008, continuava convençudíssim de que això no s'emitiria mai per ràdio. Aquell 2008 jo escrivia: en Mascaró l'ha escoltat en un temps rècord de 3 mesos mitjançant el seu MP3 per tot arreu i diu que s'ho ha passat francament bé. Això ha estat una gran alegria per mi. Però vull que consti que ha estat Quique Rodríguez Fina qui l'ha escoltat íntegrament en menys temps, en només 15 dies. En l'actualitat ja tenen la seva còpia 30 persones més, la majoria companys de professió. Gràcies a les noves tecnologies, això ara és més fàcil i ràpid, però cal recordar que la gravació original s'ha fet en temps real, analògicament, dedicant moltes hores, molts dies, moltes setmanes, molts mesos, a trobar els àudios, a seleccionar els fragments i amb milers d'empalmes. En Josep Maria Francino, a l'assabentar-se de que això existia, em va dir en un correu: hola Albert, trobo al·lucinant la teva història i el teu treball i res em fa més il·lusió que poder-lo tenir i escoltar. Segur que serà molt emotiu. Quina llàstima veure gent com tu amb aquesta manera de sentir la ràdio tan especial que no hagueu contagiat a les noves generacions insuflant-los una dosi d'esperit radiofònic de debò. Estic fart de pantalleros i llegidors que han convertit l'antena de les emissores en aquesta cosa freda i plena de listillos, petulants i egocèntrica que pots trobar per tot el dial. Com deia Lennon, the dream is over. Què hi farem? I no vull dir que nosaltres fóssim millors, simplement... fèiem ràdio. Salut, company, al Francino.
8: Em sembla que ja us vaig recomanar fa unes quantes hores de programa que visitéssiu la seva completíssima web, francino.com. Més de 40 anys fent ràdio. I el Francino cantautor, i el músic, i el compositor de música per pel·lícules com aquesta, que em va regalar en un long play fantàstic i fins i tot me'l va dedicar. Diu, del Xino Musical al Malla Musical, salut, 23 d'octubre del 1987. I reprenent el fil de la ràdio a la tele, en Francino també va ser convidat concretament a TV3 i el 1996 al programa de la tarda de Maripau Huguet.
10: Josep Maria Francino, molt bona tarda.
11: Bona tarda.
10: El Josep Maria Francino és component del grup Magical Mystery Group i alhora és cap de programes de Ràdio 4. L'any 1963 explica, diu que es va enganxar als Beatles i avui dia continua sent un autèntic Beatlemaníac. Ell, per començar, ens proposa una cançó que es diu With a Little Help from My Friends.
11: Sí, era un d'aquells espais que el John Lennon i el Paul McCartney li deixaven al Ringo. Doncs perquè, més o menys, al no ser un gran solista com ells, doncs fes alguna cançó, no?
10: Molt
11: I
10: bé.
11: Més o menys venia a fer així.

0: with a little help from my friends. Molt maca.
1: Thank you, brothers.
2: It's about to remix page 444.
3: Però una de les fites més importants dins la ràdio d'en Francino ha estat el programa Beatles Christmas Show.
4: Beatles Christmas Show, dirigit i presentat per Josep Maria Francino.
3: El contingut del qual es basava en gravacions no comercialitzades dels Beatles i que realitza cada dia de Nadal a les 2 de la tarda des de 1970 sense interrupció.
5: Són 7 anys que ens separen de la primera edició.
3: Arreu del món deuen haver pocs casos d'un mateix programa que porti en antena quasi 38 anys.
5: Però aquest 2006...
3: Així el començava a Com Ràdio el Nadal del 2006.
5: El Living in the Material World, amb un bonus track i un DVD amb bastantes sorpreses. N'escoltarem tres, absolutament inèdites fins al dia d'avui. En primer lloc, música en directe. Va ser a Tokyo el 15 de desembre de 1991.
3: I el Nadal del 2007... So this is
6: Christmas. Els Beatles varen fer els seus Christmas Show tots els Nadals des de 1963 fins a 1969. Des de 1970, a Ràdio Terrassa i fins avui, 38 Nadals amb els Beatles Christmas Show per diverses emissores de Catalunya. Aquest Nadal, a Ràdio La Vall.
5: Molts anys, des del 70 en antena, i en aquest moment 38 Nadals per entremig. Bé, no ens enrotllarem més, no farem allò de dir què farem durant el programa i ho farem directament. Com que hem parlat de Help, que és la primera notícia de l'any, l'edició en DVD, en DVD de la pel·lícula, anem a escoltar-ne un parell de temes. Un d'ells és el que se'n diu un outtake, un tema que es va enregistrar en els estudis per la pel·lícula, però que mai va ser editat oficialment. I es diu That Means a Lot.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió a l'iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El Jet em van omplir, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh.

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, a qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: l'històric GTM van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment adot. Sí, sí, sí.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Perquè no perdis la sintonia, perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor, una paraula malauradament en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el Coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, bueno, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

I aquí ve la sorpresa que ens ha fet arribar l'amic oient Miquel C.G. Resulta que el nostre amic Josep Guardiola li va posar lletra i la va gravar el 1900.

0: Josep Guardiola, Pepe Ucha, per a los amigos que deien aleshores, no? El nostre crooner. M'ha agradat molt, gràcies, Miquel Sege. Vaig treballar en escenaris i a la ràdio amb en Josep, era un personatge fantàstic que sempre et feia riure i et feia sentir bé, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 evolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè el deuria posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari, ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però Garfunkel en va fer algunes de notables.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975. I com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altra és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Way. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp i potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que també energia de la positiva, bon rotllo. Sí, podria ser una cançó per al nostre espai de

Late in the evening. Tard, al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Batiato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai, és Nòmades. Nòmades.

0: t'ha agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. I es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert, que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tota Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Battiato Forever. Des de la perspectiva de Niebske, algú va dir: tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Radio Marca.
2: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum? 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburgo. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily O'Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Bisus va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emily O'Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: en directe amb Mark Knopfler i Emmylou Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans a Emmylou Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emmylou Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer dos anys més tard, a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu: et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone en els discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ei, has connectat amb el Coco? Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona a la FM 89.1. Però també pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te, a través de la connexió amb internet radiomarcabarcelona.com. I tant en directe com en diferit, sí, no et perdis res. Els últims programes emesos els trobaràs a radiomarcabarcelona.com per escoltar-los en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, quan passeges, quan condueixes, el Coco t'acompanya. Ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 6 a 8. Les nits de dissabtes a diumenges, des de les 3 de la matinada i fins a les 7 del matí, tens 4 hores més de Coco. I de dilluns a divendres, cada matinada, per si no pots dormir, per si vols somiar despert, per si treballes de nit, de dilluns a divendres, aquí, al 89.1 FM, de 4 a 6 de la matinada. No perdis la sintonia.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Com ho portes, això? Nosaltres intentant, com sempre, acariciar la teva memòria. Per cert, que algú va dir... Culte no és aquell que llegeix més llibres. Culte és aquell que és capaç d'escoltar a l'altre. Aquí sempre t'escoltem a tu. Perquè això ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, Albert. Voldria escoltar una cançó de Bob Seger que es diu We Got Tonight.

Sí, aquesta és una balada amb molta força i feta per un roquer que ens encanta quan està marxós. Però aquest va ser un dels temes més emblemàtics de la seva carrera. We've Got Tonight, Tenim la nit, Bob Seger. Una cançó que també van versionar, a qui ens agrada jugar amb les versions, Kenny Rogers amb Sheena Houston.

gran Kenny Rogers. Sabeu que als Estats Units tradicionalment hi havia llistes de supervendes country separades de les llistes de supervendes pop? Doncs Kenny Rogers va ser el primer artista de country que també formava part dels primers llocs de les llistes d'èxits pop. Havia nascut a Texas el 1938 i va morir a Georgia el 2020. Aquí estava cantant en Sheena Houston, però a l'escoltar-los no pensava, jo havia conegut també una altra versió, potser en castellà. Doncs efectivament, la mateixa Sheena Houston va publicar la mateixa cançó amb el nostre amic Diango.

0: Diango, nascut a Barcelona, que ara té 86 anys. Abans, Bob Seger, que ara en té 80, nascut a Detroit, a Michigan. La noche y tú va ser la seva adaptació al castellà, aquest We've Got Tonight que ens demanava l'amable comunicant del contestador automàtic. Per cert, quin és el teu lent preferit per ballar?
1: Es que no ves que te estoy queriendo.
0: Els Cocos som d'una generació que tant a les festes particulars com a les discoteques hi havia un, dos o tres passis de lents que facilitaven el contacte, la coneixença i alguna cosa més a vegades. I hi ha gent que no els ha oblidat mai. Però quin seria el teu lent preferit per ballar amb la persona que desitges? Digue-m'ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com i compartirem segur balades d'or. Sina Houston va gravar aquesta cançó en un àlbum amb un títol molt maco. Todo me recuerda a ti. Ella és d'Escòcia, que ara té 66 anys, però la recordem també, si em permeteu, amb aquest tema. Que sovint he punxat també a les meves sessions de ball i agrada molt. També el va fer en castellà. És de la banda sonora original de la pel·lícula De 9 a 5, Cómo eliminar a su jefe.

0: The Morning Train, el primer tren, d'una banda sonora d'una pel·lícula del 1980 que internacionalment es va dir de 9 a 5, de 9 a 5, perquè era l'horari estàndard de les oficines a Estats Units, no? Sí, a les 5 ja poden fer la seva vida. Això aquí encara no ho hem après, eh? Però, com sempre, el que sí que han après aquí és canviar els títols de les pel·lícules, potser pensant que seria més comercial dir-li «Cómo eliminar a su jefe». El record per Sheena Easton, perquè aquí, ja ho veus, ja ho sents, procurem no oblidar-nos de res ni de ningú. Això és...
1: Això és...
0: Sisplau, Montse.
1: Cocodril Club.
0: Gràcies.
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Sí, un programa Revival divulgatiu de la cultura musical pop-rock, fet com els programes d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, i que emeten arreu de Catalunya, Andorra i també a les Balears. 125 emissores a través de l'AFM, algunes d'elles en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT, en diferents dies i horaris. Pots recuperar els últims programes emesos a la majoria de webs d'aquestes emissores.

Moltes felicitats pels vostres treballats i merescuts 32 anys de programa. Una gran salutació des dels meus estimats 17230 Palamós i 17252 Calonja. Suposo que són els codis postals. Un plaer escoltar-vos cada dia. M'agradaria la cançó de Sau, Nena, estic boig per tu. Em recorda que tornar a ser feliç és possible. I tant! Només és qüestió de proposar-s'ho. Clar, que la sort intervé, i també altres persones que tens al teu voltant, i l'etcètera de les coses, però el principal és que tu estiguis disposada a ser feliç. Diu, vaig llegir en algun lloc que aquesta cançó es va fer a la Lluna. No es va fer a la Lluna. Voldràs dir, Susi, que està dedicada a la Lluna. Sí, però també es pot interpretar, com vulguis, que és una cançó d'amor, no? És que és una cançó amb molta història. Una de les paraules que diuen, reflexada, era incorrecta en català. S'hauria d'haver dit reflectida. Però Carles Sabater i Pep Sala, els meus amics de Sau, la van acabar de fer a Tremp durant una nit en la que estaven amb uns amics periodistes. També hi va col·laborar en Joan Capdevila. L'estrofa, quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perden entre la pluja que caurà avui. Pep Sala, en una entrevista, va confessar que està inspirada en un fragment de la pel·li Blade Runner, quan diu, tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Estava pensant que podríem recuperar el tema d'amor de Blade Runner, perquè és molt maca. La música és d'Evangelis.

Aquest és el tema d'amor de la pel·lícula Blade Runner, pel·lícula estrenada el 1982, dirigida per Ridley Scott, que tenia Harrison Ford, el nostre Indiana Jones, de protagonista. Sí, era una pel·li de ciència-ficció, una versió futurista de Los Angeles, però fixeu-vos que l'any 82 aquesta visió futurista de L.A. de Los Angeles es situava al novembre del 2019. I ja ha passat. Això és com una de les entregues de Regreso al Futuro que es situava, em sembla que el 2012, i també ja l'hem viscut. Bueno, però que l'estàvem escoltant per,

la Susi Guerrero, de Palamós i de Calonja, ens ha demanat el Boig per tu de Sau, que per molta gent és molt més que una cançó, és tot un himne, no? I, bueno, per allò de lligar les coses, perquè som de la vella escola de ràdio, Pep Sala va confessar que estava inspirada una frase, un pàrraf de la lletra en un fragment d'aquesta pel·li Blade Runner, no? Quan no hi siguis al matí, les llàgrimes es perdran entre la pluja que caurà avui. Molt semblant a la frase que es diu a la pel·lícula. Tots aquests moments es perdran en el temps com llàgrimes en la pluja. Bueno, i el Boig per tu, que no la volien incloure en cap àlbum perquè Sau anaven de rockers i els de la casa de discos van dir no, que això no és per vosaltres, doncs... Fixeu-vos quina clarividència, es va convertir en l'èxit més important d'ells i el més versionat. El va versionar, per exemple, Diango, que escoltàvem abans, Josep Carreras, i en un homenatge també Luz Casal.

0: aquí està la frase que comentàvem.
1: Entra la pluja que caurà.
0: Gràcies, Susi, per el teu correu, per el temps que ens has dedicat.

l'amic Carles Sabater, actor, cantant de Sau, amb el que vam compartir tantes aventures. Havia nascut a Barcelona el 1962 i se'n va anar molt jove, des de Vilafranca del Penedès, al febrer de 1999.

0: pots per tu, que segons sembla està dedicada a la Lluna, però que pot estar dedicada a una persona, si tu vols. Pots per tu.
1: Pots per tu.
0: Ja saps que algunes cançons, en segons quins moments les escoltes, sembla que les hagin escrit pensant en tu i en el que t'està passant en aquell moment. Algú va dir, si les cicatrius ensenyen, les carícies també.

Ei, ja has connectat amb el Coco. Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona a la FM 89.1 i a tot el món a través d'internet a radiomarcabarcelona.com, tant en directe com en diferit. Els últims programes emesos, per si no et vols perdre res, els tens a la teva disposició a radiomarcabarcelona.com per escoltar en diferit o per descarregar-los i portar-los en tu allà on vagis. Ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 6 a 8. Les nits de dissabtes a diumenges, des de les 3 de la matinada i fins a les 7 del matí, 4 hores més de Coco. I de dilluns a divendres, cada matinada de 4 a 6, per si no pots dormir, per si vols somiar despert, per si treballes de nit, de 4 a 6, de dilluns a divendres. Aquí, en el 89.1 FM o a radiomarcabarcelona.com. Ah, i les tardes de diumenge ens trobaràs a la discoteca Barrocos de Barcelona, al carrer Aribau 242. El Tardeo, més consolidat, més de 14 anys. Omplint cada diumenge i cada vegada en som més. Diumenges des de les 6 de la tarda i fins a les 10 de la nit.

0: va ser un grandíssim èxit a mig món. El Volare, titulada originalment Nel Blu di Pinto de Blu, per Domenico Modugno, el 1958.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.
0: La ràdio és el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. M'agradaria que ara mateix t'imaginessis que estem a finals dels anys 80 i, com tantes d'altres vegades, vols gravar una cinta de casset amb les teves cançons preferides, en aquest cas per fer un viatge en cotxe i que t'acompanyi, doncs, de dia o potser de nit, per carreteres de corbes o potser per autopistes molt ràpides. Però quina cançó posaries en aquesta cinta de casset? Digue-m'ho, perquè molts oients estan prenent nota de veritat per fer-la de manera autèntica, perquè alguns encara tenen reproductor de casset al cotxe. Bueno, un tècnic que munta de fa molts anys ràdios per als cotxes i que és amic meu, em comenta que, clar, com que ja no es fabriquen, que van molt buscats de segona mà i que molts clients que realment tenen mitja vida gravada en cinta de casset li demanen un reproductor de cassets, perquè això, clar, que es pot passar a altres formats, però és en temps real, era analògic. Bueno, m'ho dius aquí a cocodrilclub@gmail.com, que estaré molt content de rebre les teves notícies en aquest aspecte, com ha fet en Lluís Miquel García, que diu: Albert, voldria afegir una cançó a la fantàstica cinta de viatge que estàs creant. Es tracta de Driver's Seat, el asiento del conductor, dels Sniff and the Tears, que vaig tenir el gust de punxar-lo a la mítica i desapareguda discoteca HG de Vilafranca del Penedès. Gràcies, company. Per tant, Lluís, interpreto que eres DJ, okay, no? Doncs mira, aquesta cançó de la tardor de 1978, un One Hit Wonder, agradava i continua agradant a molta gent. Ho puc ben assegurar. I també va entrar en el nostre espai de les cançons relacionades amb el món del motor, perquè parla del seient del conductor. Era bona.

Driver Seat, el asiento del conductor, que es va dir aquí, publicada la tardor de 1978 per Sniff and the Cheers, una banda de Londres que va tenir aquest One Hit Wonder, però realment va ser un tema rodó. I és clar que, a banda de sonar molt per la ràdio, en aquell 1978 també es punxava a les discoteques i es ballava, com l'amic Lluís Miquel García Morillas, que era DJ i que el va punxar des de la discoteca HG de Vilafranca del Penedès. I ara, una miqueta més al sud, des de Reus, ens escriu la Roser. La Roser Domínguez. Que ens diu: hola, Albert. Bona idea, la de la cinta de casset. Jo m'estic apuntant totes les cançons, però falta la meva. La meva és dels Pets i es diu Millor. Ah, doncs mira, amb la teva proposta anem aquí mateix, al 2010.

0: millor.
1: Avui seré millor.
0: Els meus amics de Constantí, els Pets, amb els que vam compartir els anys 80 i part dels 90, històries de ràdio fantàstiques. I també escenaris. Millor és una cançó optimista, que podria formar part d'aquella secció en la que et demanem cançons que et donin bon rotllo. És la que la Roser Domínguez de Reus vol afegir a la nostra cinta de casset. Una cinta que també tindrà a la fantàstica Batman Turner Overdrive. I el seu gran èxit, You Ain't Seen Nothing Yet, que a mi també em dona molt bon rotllo. Recordo que va ser una de les primeres cançons que vaig escoltar per la ràdio en estèreo. Perquè quan va sortir de novetat feia molt poc que emetia la primera emissora estèreo del país, que va ser Ràdio Joventut de Barcelona, que en FM es va dir RJ2. I això ens ho recorda des de Berga en Joan Mediavilla. Bueno, i nosaltres recordem que aquesta cançó va ser una broma, Randy Bachman, el líder de la banda, va voler regalar al seu germà Gary aquesta cançó com una broma. Es diu Encara no has vist res, perquè, bueno, el seu germà era una mica tartamut. La banda es va formar a Canadà i la cançó és de 1974. En principi van fer només una còpia per la seva festa d'aniversari, però era tan bona que van acabar publicant-la.

You ain't seen nothing yet. Encara no has vist res, Manu. 1974, la fantàstica Bagnum Turner, Overdrive. És la cançó que l'amic Joan Mediavilla, que ens escolta des de Berga, afegiria a la nostra cinta de caset. En canvi, des de Terrassa, l'Andreu Coll aposta per Running in the Family dels Nivell 42.

0: Running in the Family, corrent en la família, èxit dels nivell 42 al 1987. Eren molt bons, aquesta canalla. Bueno, és la cançó que afegiria a la nostra cinta de casset l'amic Andreu Coll, des de Terrassa, on sabem que tenim molts amics i amigues, molts cocos. Digue'm la teva, cocodrilclub@gmail.com, i per acomiadar el programa, marxem ballant. Per recordar nits de festa amb bona companyia i amb bona música, digue'm una cançó que t'hagi fet ballar de qualsevol època i aprofita també per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Aquí a cocodrilclub@gmail.com ens escriu des de València en Juanjo Monpó, que diu: "Hoy me he acordado de All She Wants, de Ace of Base. Fue a finales de los 80, yo era muy niño, pero fue una canción muy bonita". Bueno, tant com a finals dels anys 80, en realitat va sortir el 1992. I era molt bona. Nosaltres encara la punxem a les nostres sessions, que per sort seguim celebrant tots els diumenges a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona, Aribau 242. I un últim favor, amb aquesta música dels suecs, Ace of Base, procura ser feliç, cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per estar en connexió i iniciar un nou viatge per la màquina del temps. Una nova edició d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Algú va dir: la música no arregla la vida, però sí que la millora. D'això n'estem convençuts i, a més, la seleccionem junts.
2: Hola, Albert. M'agradaria escoltar el GTM de la Jane Birkin.
1: Ah, però aquesta és una cançó amb molta història que resumirem tot seguit per als més joves que potser no la coneguin. La cançó, en el seu moment, 1969, va ser prohibida a diverses emissores de ràdio europees per la seva lletra suggerent i, sobretot, per als gemecs explícits de la part final. A Espanya, els censors no van captar l'intenció i van permetre la publicació del disc. I quan ja pràcticament tothom coneixia la cançó, es van donar compte del seu error, entre cometes, i el van retirar, amb la qual cosa van convertir la cançó en mítica i molt més famosa que si no l'haguessin prohibit. A més, a Catalunya la gent es buscava la vida i comprava el disc a Andorra o a Perpinyà. El GTM One Ompli, podríem traduir-ho més o menys, tot i que és una frase molt francesa, com: t'estimo, jo tampoc. Sí, la va gravar Jane Birkin en Serge Gainsbourg, però hi ha un antecedent. Anteriorment, el mateix autor de la cançó, Serge Gainsbourg, la va gravar amb Brigitte Bardot. Però diuen que, a l'acabar la gravació i escoltar-la en el mateix estudi, la Brigitte va dir que allò no volia que es publiqués, que era una marranada i que no estava d'acord. I, curiosament, uns 30 anys més tard, amagada en algun recopilatori d'aquells de 100 grandes èxitos, es va publicar aquella versió de Serge Gainsbourg amb la musa eròtica del cinema francès dels 60, Brigitte Bardot. Escoltem un fragment? Oh,

Segons sembla, en principi, Serge Gainsbourg era de Brigitte Bardot, qui estava molt enamorat. I la llegenda diu que mentre la gravaven s'estaven masturbant ells dos. Però en realitat Serge només va estar 3 mesos amb Brigitte. Després, amb Jane Birkin, van viure un amor molt apassionat. Van estar junts 12 anys. 12 anys molt intensos. Quan van començar a estar junts, ella tenia 22 anys i ell 40. Sí, es portaven 18 anys de diferència. Jane i Serge es van separar el 1980. Jane Birkin havia nascut a Londres i va morir als 76 anys, a París, el 2023. Serge Gainsbourg va viure menys. Va morir a París també el 1991, amb 62 anys. La cançó suggereix una relació física sense compromís, una relació emocional. Juga amb l'ambigüitat amorosa i la sensualitat. Vol fer veure un amant apassionat i un altre més desenganxat o irònic. Però no sabeu, en plena època franquista, quin morbo donava poder-la escoltar i ballar a la majoria de discoteques que havien aconseguit el disc prohibit. Oh, allò era una sensació irrepetible.

0: No. Max, no.
1: L'històric Jetem van omplir, que com no podia ser d'una altra manera, es va publicar l'any 69, un any especialment a l'altre. Sí, sí, sí.
2: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya.
0: Això és Cocodril Club.
1: Andorra i les Balears. Gràcies, Montse, bonica, Montse Llosa. Ei! Sí, sortim per la FM, però algunes d'elles també emeten el programa en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Per què no perdis la sintonia? Perquè potser tens una tele a prop, però no tens un transistor. Una paraula, malauradament, en desús. Tan feliços que ens havien fet els transistors, eh? Gràcies, sempre, per tornar a la ràdio. Recorda que pots escoltar en diferit els últims programes emesos, per exemple, a les plataformes iVox.com, també a YouTube, a Apple, a Amazon Music, entre d'altres. Així, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, quan et deixin tranquil o tranquil·la, pots escoltar-los íntegrament o per fragments, o descarregar el programa i portar-lo amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya el coco t'acompanya. Suposo que si tens una certa edat, si ets un cocodril dels autèntics, has reconegut aquesta música, però amb una versió així maquinera, oi? Que es va fer als anys 90, que tenia la seva gràcia. Sí, era la sintonia de Bonanza, una sèrie de televisió que va tenir un gran impacte comercial. És clar que en aquell temps només hi havia una tele, i en blanc i negre, i per tant tot el que sortia per aquella petita pantalla tenia una gran audiència. Però Bonanza va ser realment especial davant d'altres sèries, eh? Era una sèrie d'Estats Units que es va emetre durant 14 temporades, des de 1959, que es va estrenar en el món, fins al gener de 1973. I si tens nostàlgia, si vols comprovar si encara sents les mateixes pessigolles al veure Bonanza, tots els seus episodis estan disponibles. Jo no sé si ara m'agradaria com quan era un nen. Potser abans érem més ingenus? No sé, deixo la pregunta a l'aire. Però com que ja estem en el nostre espai de les versions, atenció, perquè la que ve avui no la coneixia ni jo, i em va sobtar agradablement. Primer escoltem la sintonia original de capçalera de la sèrie, de cada episodi, que dura només 30 segons, però que jo crec que per la seva època era molt moderna.

0: Detective, i no coneixia aquesta versió que va fer el 1963 del Bonanza, però és que a més cantat, perquè com heu pogut comprovar, la sintonia original era instrumental. Ara, per mi em resulta indispensable el recordar Bonanza, recordar també el gran Chiquito de la Calzada.
1: Este caballo viene de Bonanza.
0: Ai, està entrant i en vinil a 33 revolucions per minut. Una miqueta fregit, perquè em deuria posar molt quan me'l vaig comprar el 1975. És Dark Garfunkel, en solitari, vol dir, sense Paul Simon. Els dos han fet carreres en solitari. Ha tingut més èxit Paul Simon i més cançons, però Dark Garfunkel en va fer algunes de notables.

My Little Town, el meu petit poble. Avui faré una excepció amb la meva especial del dia i en lloc d'una seran tres. És que, esclar, remenant per als racons més allunyats de la meva discoteca, aquells que estan plens de teranyines, he localitzat aquest àlbum d'Art Garfunkel de 1975. I com a mínim hi ha tres que m'agradaria compartir amb vosaltres, ja que tinc el disc a mà. L'altra és una balada amb un títol preciós. I only have eyes for you. És a dir, només tinc ulls per tu. I tu ja ho saps, però m'agrada recordar-t'ho. I encara més amb música.

Aquest és un clar exemple d'aquelles bones cançons que intentem evitar que es perdin com les llàgrimes a la pluja. I only have eyes for you, només tinc ulls per tu. Mentre l'estava escoltant ara, se m'acaba d'acudir una idea per un espai nou aquí al programa. Em podries dir quina és per tu la balada preferida per ballar-la amb la persona desitjada? És a dir, digue'm un lent, un. No per escoltar. Bueno, per escoltar, però sobretot per ballar. Digue'm-ho aquí a Cocodril Club, tot junt. cocodrilclub@gmail.com. Però t'he parlat que compartiríem tres cançons d'aquest àlbum. Hauríem de posar la que li donava títol genèric, Breakaway, Escapada.

Way. Escapada. Alguna vegada has pensat en escapar-te i deixar-ho tot penjat? El treball, els costums, les persones que t'envolten. Has pensat alguna vegada en fotre el camp? I potser sense avisar i passar de tot? Sí o no? Ah, potser ho has fet. Explica-m'ho. Breakaway, no em direu que no és una balada maca, eh? Avui, un petit recitalillo d'Art Garfunkel en solitari des del seu àlbum Breakaway del 1975. Ell va néixer a Nova York el 1941, però és que a l'escoltar Art Garfunkel m'han entrat moltes ganes d'escoltar el seu soci de tota la vida, Paul Simon, que ha triomfat en solitari més que Art i ha tingut més cançons d'èxit. A mi m'agraden moltes de Paul Simon, però especialment aquesta que està entrant de quan li va donar per als ritmes africans calents, Late in the Evening, que desitjo que també t'agradi molt a tu, que t'enviï energia de la positiva, bon rotllo. Sí, podria ser una cançó per al nostre espai de

Late in the evening. Tard al vespre. Paul Simon. En el teu coco. 1980. Per cert, que en el programa anterior vaig compartir amb vosaltres dues cançons curioses sobre la primavera, una que estava en contra i una altra que estava a favor, però em vaig oblidar la meva cançó preferida sobre la primavera. Aquesta meravella del gran Franco a teatre.

Bueno, ja sabeu que Franco Battiato ha estat sempre la meva debilitat. Estic molt content perquè molta gent, molts oients i fins i tot molts amics personals el van descobrir perquè jo els hi parlava d'ell i els hi deia que era l'artista per al que no m'havia importat fer més quilòmetres per tal de poder-lo veure de prop, de veure'l en directe, no? Però hi ha una cançó del mateix àlbum de Despertar en Primavera, que aquesta és bastant coneguda, que em sembla preciosa i que va passar directament a l'oblit. Quan va sortir el 1986, jo la vaig posar bastant per la ràdio, però després no me l'heu demanat mai. És Nòmades. Nòmades.

0: agradat recordar-la o potser descobrir-la? Sí, és de l'àlbum que Franco Battiato va publicar el 1986. I es diu Nòmades. I no hi ha dos sin tres. Per cert que hi ha un quintet de quatre bons músics i un cantant de Sicília, com Franco Battiato, que li estan fent un homenatge per tot Espanya i que concretament a Catalunya van actuar a l'Hospitalet de Llobregat fa poc.
1: Un viento a 30 grados bajo cero barría las desiertas avenidas y los campanarios.
0: Mai l'havíem trobat a faltar tant.
1: A ráfagas heladas de metralla.
0: Perquè, com sabeu, ja no està entre nosaltres, però segurament ha trobat aquell centro de gravedad permanente que ell buscava. Franco Battiato va néixer a Riposto el 1945 i va marxar al seu poble, a Milo, al maig de 2021.

0: Battiato Forever. Des de la perspectiva de Nievski, algú va dir: tot passa, ningú té alguna cosa per sempre. Així és com hem de viure.
1: Radio Marca.
2: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Oh ja.
1: Das wäre schön. Bei dir zu sein. Mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam. Bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
2: Sag, warum, 1960, el senyor Camilo Felgen, nascut a Luxemburgo. Què tal, com estàs, Coco? Ei, estàs a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. No et preocupis absolutament de res. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. I a més, molt sovint ens confirmen molts oients que porten amb nosaltres des dels inicis, però també molts d'altres ens diuen que s'hi van incorporant. Un dels veterans és l'amic Joan Usart, cantautor, també, a banda d'oient del programa, de Manlleu, que diu: Albert, aquesta setmana he vist l'extraordinari concert que el dia 14 de novembre de 2006 varen fer a Dublín en Mark Knopfler i la Emily O'Harris. Tot el concert és perfecte, tant per la tria de les cançons com per l'execució dels músics. L'última cançó dels Visos va ser Why Worry, que varen brodar en Mark Knopfler i la Emily O'Harris, que m'agradaria compartir amb els Cocos. Doncs amb molt de gust, i sonarà per primera vegada.

0: En directe, Mark Knopfler i Emmylou Harris. Why worry? Per què preocupar-se? Bueno, jo vaig conèixer abans a Emmylou Harris que Mark Knopfler, que aquí no ha sigut mai molt famosa, però vaig tenir la sort d'escoltar aquells meravellosos programes musicals d'autor que es feien als anys 70 a les emissores de Barcelona, com per exemple el de Rafael Túria o el de José María Pallardó, que uns anys més tard van ser col·laboradors de luxe d'aquest programa del Cocodril. Emmylou Harris, a més, si se'm permet, em va semblar, quan la vaig descobrir, tan guapa. Nascuda a Alabama el 1947, Mark Knopfler va néixer dos anys més tard a Glasgow. I de moment ens quedem amb una proposta que des de Sant Celoni, que és un poble que a mi em cau molt, molt bé i que hi he anat moltes vegades, salutacions, cocos de Sant Celoni, ens escriu i escolta Quim Albiol, que diu: et demano reserva índia dels Riders. Em recorda les festes particulars dels anys 70, quan jo feia del Capone. Ah, tu també! El Capone dels discos. Bueno, aquest va ser un èxit de 1971, un One Hit Wonder dels Riders, l'únic tema seu conegut aquí, i que és un lament sobre el patiment dels nadius americans i la pèrdua de les seves terres. Se centra en el trasllat a la força, el trasllat a la força de la nació Cherokee. Una cançó original del 59, que el 71 va ser èxit amb els Riders. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Ei, has connectat amb el Coco? Sintonitzes Ràdio Marca Barcelona a la FM 89.1. Però també pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món, allà on vulguis amagar-te, a través de la connexió amb internet radiomarcabarcelona.com. I tant en directe com en diferit, sí, no et perdis res. Els últims programes emesos els trobaràs a radiomarcabarcelona.com per escoltar-los en diferit o per descarregar-los i portar-los amb tu allà on vagis. Ja saps que al mar o a la muntanya, quan passeges, quan condueixes, el Coco t'acompanya. Ens trobaràs en antena els matins de dissabtes de 6 a 8. Les nits de dissabtes a diumenges, des de les 3 de la matinada i fins a les 7 del matí, tens 4 hores més de Coco. I de dilluns a divendres, cada matinada, per si no pots dormir, per si vols somiar despert, per si treballes de nit, de dilluns a divendres, aquí, al 89.1 FM, de 4 a 6 de la matinada. No perdis la sintonia.

0: més llarga i llavors el dia 6 pues, serà tot un espectacle rebre el Tour de França.
1: Doncs un motiu més per visitar aquests racons tan preciosos als Pirineus Orientals. Antonio Martín, gràcies per explicar-nos-ho.
0: Gràcies a vosaltres i ja sabeu, us esperem aquí al Pirineu Oriental.
1: Una abraçada, amic, fins aviat.
0: Una abraçada, fins aviat. Adéu. El compàs del xacatxà, el xacatxà del tren, que gusto da viajar
1: cuando se va en express, pues parece que el amor. Doncs sí, estem visitant França, visitant racons macos, preciosos, espectaculars, però també tenim trossets de França sense sortir de Barcelona, ni més ni menys, una de les grans estacions de la ciutat, l'estació de França, pren el seu nom, doncs ara sabrem per què, perquè volem conèixer alguns secrets de la seva història, de la seva arquitectura. Per això ja tenim en línia el Joan Carles Salmerón, ell és historiador, escriptor, amb una trajectòria centrada en l'estudi del transport ferroviari. Joan Carles, què tal, com estàs? Benvingut.
2: Bon dia, gràcies.
1: Doncs gràcies per estar amb nosaltres, perquè clar, hi ha llocs de Barcelona on molta gent passem mil cops, però no et pares a pensar la quantitat d'història que hi ha al darrere, no? Això li passa a l'estació de França, oi?
2: Sí, sens dubte. L'estació de França podem dir gairebé que és el lloc on neix el ferrocarril a casa nostra, perquè a molt pocs metres de l'estació actual és on el 1848 va sortir el primer tren cap a Mataró, i allà han passat moltes i moltes coses a nivell ferroviari i és important valorar-les avui, sí.
1: Uh-huh. És que el primer tren, que va ser aquell Barcelona-Mataró, va sortir d'aquí, el primer de tota Espanya, oi? Deies 1848.
2: Sí, el 1848, just ara, perquè ens fem una idea on hi ha ara l'entrada a la Ronda Litoral, és just on va sortir la primera estació. El 1854, a pocs metres, on hi ha ara l'actual estació, les andanes de l'estació de França, ja va sortir la segona línia cap a Granollers, i totes dues tenien aquesta aspiració d'arribar cap a França, que molt pocs anys després ja van arribar-hi, però totes dues ja tenien aquesta aspiració d'anar fins a Europa, que era França, i per això des de llavors s'anomena l'estació de França, sí.
1: I una estació de França que tinc entès que ja va ser força moderna per la seva època, no? Amb aquell vestíbul noucentista, amb aquestes grans vidreres que il·luminen les vies, va ser tota una joia arquitectònica i ho continua sent, no?
2: Sí, l'estació actual, amb tots els seus vestíbuls i la seva coberta, va ser una estació que es va construir als anys 20, ara fa just 100 anys, amb tota aquesta gran transformació que tenia Barcelona, amb aquella exposició universal i tal, que van voler posar que la seva principal estació també estigués a l'alçada de la resta de monuments que es feien a la ciutat, i més aquesta estació on arribaven tots aquells expressos i tota aquella gent també que venia d'altres països. Per això van voler construir aquesta juntament amb un enginyer d'aquí català, el Maristany, juntament amb un arquitecte basc, van decidir, Pedro Muguruza, van decidir fer aquesta estació monumental que encara coneixem avui i que molts cops no valorem lo suficient. Sí.
1: Ha canviat molt en aquests gairebé 100 anys de vida l'estació de França?
2: Ui, sí. Ha sigut una bogeria, que diguéssim, perquè l'estació de França, sí, l'estació de França no només va veure aquest naixement del ferrocarril, sinó que, com us deia, ha sigut durant molts i moltes dècades, per molts dels nostres pares i dels nostres avis, l'estació de referència on arribaven aquells expressos, aquells Talgo, aquells Estrella més endavant, tots aquells trens que venien d'altres ciutats i venien també de l'estranger. En canvi, ara, malgrat que no està prou valorada, és una estació només de rodalies i regionals, i que creiem que té un gran futur per endavant encara, sí.
1: Un gran futur per endavant, sens dubte. Una estació França que va patir danys durant la Guerra Civil, que es va tornar a refer de cara als Jocs Olímpics del 92, i que és com un gat, no?, que té 7 vides.
2: Sí, ara fa molt pocs mesos, justament treballant, entrevistant un treballador jubilat de l'estació de França, s'explicava com fins i tot té molts secrets, com fins i tot encara existeixen túnels subterranis sota les vies.
1: Uau.
2: Que servien antigament per portar les maletes i per portar la paqueteria per allà sota l'estació, o com molt a prop de la facultat que hi ha allà, molt a prop encara es conserven unes rampes de quan tu podies portar el teu propi cotxe a dalt del tren, i allà a la mateixa estació de França hi havia unes rampes perquè el descarreguessis. Quan arribaves venies de Sevilla o de Madrid i els que tenien més diners podien portar el seu cotxe i tot dalt del tren. Doncs ja encara existeix una rampa per on es descarregaven els cotxes. Són petits secrets, però que demostren aquestes diferents vides que ha tingut aquesta estació, sí.
1: Una estació que, a més, ha estat també escenari de novel·les, de pel·lícules, d'obres d'escriptors de la talla d'Eduardo Mendoza, de Carlos Ruiz Zafón, i que és tot un tresor dels molts que tenim a Barcelona. I

0: A vegades no sabem apreciar, doncs escolta'm, per què no anar un dia a fer una volta per l'estació de França només per admirar la seva arquitectura, els seus mussols, en fi. Joan Carles, val la pena, oi?
1: I tant, Dani, el que deies, a mi em sorprèn moltes vegades com no valorem el nostre propi patrimoni,
0: sí.
1: I em sorprèn, ja he viscut una època italià, com fins i tot hi ha videoclips de cantants italians a pena prima di partir i cançons iguals molt famoses allà que estan gravats a l'estació de França, i en canvi com a casa nostra, i tant que recomanem i molt la visita a aquesta estació perquè és un lloc excepcional que valoren molt més a vegades a fora que a casa nostra. Sí.
0: Això passa, això passa. Eh? Joan Carles Salmerón, moltíssimes gràcies, una abraçada, amic, fins aviat.
1: Igualment, a vosaltres, fins la propera.
0: L'Estació, un programa dirigit per Xavi Rieiro.

0: Deporte es nuestro.
1: Radio Marca.
2: Pilota en joc, moment decisiu. En aquest partit, avançar-se ho és tot, perquè amb el càncer de còlon, jugar amb avantatge pot salvar-te la vida. Si es detecta a temps, 9 de cada 10 persones el superen. Si tens més de 50 anys, rebràs una carta del CatSalut. No la deixis passar. Fes-te el test de sang ocult amb Femta. És fàcil, gratuït i el pots fer a casa. Aquest sí que és un gol important. Avança't al càncer de còlon. Juga a favor de la teva salut. Associació contra el càncer. Per més informació, 900 10 00 36.
3: Estàs escoltant Ràdio Marca Barcelona, 89.1.
2: Pilota en joc, moment decisiu. En aquest partit, avançar-se ho és tot, perquè amb el càncer de còlon, jugar amb avantatge pot salvar-te la vida. Si es detecta a temps, 9 de cada 10 persones el superen. Si tens més de 50 anys, rebràs una carta del CatSalut. No la deixis passar. Fes-te el test de sang ocult amb Femta. És fàcil, gratuït i el pots fer a casa. Aquest sí que és un gol important. Avança't al càncer de còlon. Juga a favor de la teva salut. Associació contra el càncer. Per més informació, 900 10 00 36.
4: Aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
5: Viu en directe tota l'emoció del futbol territorial català.
4: Segueix amb els nostres enviats especials el desenvolupament dels partits de les diferents categories.
5: Alineacions, gols, entrevistes, anàlisi, opinió...
4: No oblidis, aquest diumenge a les 11 del matí, Marcador Catalunya.
5: També pots seguir-nos al nostre compte de Twitter, @MarcadorCat, a les apps d'Android i iOS i al web radiomarcabarcelona.com.
6: En Radio Marca, el programa de series se llama Seriadictos. Todos los domingos de 10 a 11.